0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

arriba un aire fresc d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada, em refresca l'esperit, em dona una abraçada quan el sol encara s'alça i no escalfa.

0: llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

que puta joda que xes. Putes marxen a l'estomà, estuc a per doblers. I que puta joda que xes.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
0: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes, de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Aitor Comelles, Orgànic, Doc i Pioig, per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi.

ben rics, però som us morts a fauna. Només cercau els feix, vos és igual si es mor el peix. Però es puta munt de plàstic encara creix i creix. Es posen sa medalleta d'una terra superneta, sa musa vista es plomer.

0: felicitem, de gent xullos aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entem. Espanen sa cara, ho amaguen, veig s'explora.

0: Y la ambición, queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición, queremos el retorno i la devolución.
1: La música és eina per transmetre el missatge, per la mà viva i aquest hermós paisatge, per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música és eina per transmetre el missatge, per la mà viva i aquest hermós paisatge, per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
2: És difícil això de ser el darrer a reflexionar sobre un tema tan complex com aquest de les tradicions i el folclore. Sobretot perquè ja heu dit moltes coses ben certes i amb les que estic ben d'acord. A més, no m'agrada gaire reflexionar amb veu alta. Som més de reflexionar i discutir amb mi mateix interiorment. Però bé, anem per feines. Com deia Ana Francesca fa una estona, les Illes Balears han canviat moltíssim si les comparam en quan van néixer els nostres predins. Som un paradís aïllat enmig de la mar que ha estat envaït per un turisme que ho ha devorat tot. Els recursos naturals, l'habitatge i, per descomptat, la cultura i les tradicions. Aquestes darreres s'han arribat a mercantilitzar, a massificar-se i a perdre el seu sentit. Però també ha canviat el món. El consumisme i el capitalisme ens han fet viure a contrarrellotge, a pensar més en el futur que en el passat. Però cal tenir en compte que el passat ens ha ensenyat moltes més coses que les que ens pensam. Diu moltes coses de nosaltres com a societat, de la nostra forma de ser, de la nostra cultura, de la nostra terra i la manera de cuidar-la i tractar-la per treure un profit. És per això que és important que nosaltres, els joves, comencem a revisitar i aprendre les nostres cultures, costums, tradicions, que tan sàvies són.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, hem de dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu. Perquè nosaltres...
4: Una espia, vam... era una espia.
3: Bueno, no, sabíem per què era. Perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies. I nosaltres quedàvem curts de balls. No tenien gaire cosa. I vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Codrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el lloc i a Vini Codrellet, me'ls ensenyaven altres.
4: Feu intercanvi.
3: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
4: Exacte.
3: Perquè dos dies cada setmana representava sobre moltes coses.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

nos de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que ja

tan dur com un mai més. I feixuc com les paraules

buscar. Hazte buscar.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem amb el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
1: I... Com els roscones de...
3: Si sí, avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale. Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya, no?
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental, senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem a
2: posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem un cafè és un cafè, i un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè amb gel, eh? Un cafè amb gel és cafè con hielo, eh? No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, de veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres, vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi,
2: saps?
1: Veure, té el doble de lletres, supercomplicat. De
0: cafè, però ara vi no ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
0: ràpid.
2: Les paraules ja...

0: Ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara. Sí, sí. Allà cadascú el que fa.
0: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
2: Vale. I això, però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà si estiu a l'aire o
0: jo què sé. Hi ha diferents opcions, és a dir, després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen, és a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades, disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo, cap pega. I t'ho explic, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I les vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
2: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré. Saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
0: Això podria ser pràctic.
2: Vi no. Cafè...
0: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5...
2: Mira, la carta del bar!
0: Sí, no? I després, és hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
2: sí, és hora de pagar. Quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
0: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Sí.
2: Bon dia i gràcies.
0: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh? I per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després això, és a dir, també un mètode que funciona bastant és si quan te diuen en castellano, si una mica de mala manera, també pots dir no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
3: No lo hablo.
0: No, jo sí que el xerc, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen, simplement és que els complicaves massa sa vida.
2: I si li dius no puedo?
0: No puedo. Uy,
2: no puedo. Clar, sí, en castellà, per favor, no puedo.
0: Estic
2: no
0: visualitzant puedo. Massa xiquito de la calzada.
1: No puedo.
0: D'una manera mitjanament seriosa.
2: Li fas un xiquito.
0: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió, ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo.
2: Mira, esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
0: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, em van dir, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables de espanyol. Hòstia. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar 4 tapes, 4 més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt sa taula, te'n vas corrents, i ja està. No ho toquis.
1: No te menges les tapes?
0: No.
1: Ah, putes.
3: No, un calamar.
2: Això ho fan a València.
3: Un calamar al manco, cony.
0: I bé,
2: si l'agafes i fuges.
0: Si comencen a tirar...
2: Un calamar, una patata... Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego, una piloteta...
1: És un sansapà...
0: No el consumeixes, tampoc.
2: Això...
0: Poseu-vos les piles.
2: Això ha passat...
0: Volem entesos.
2: Això ha passat, no en 4 etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
2: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
0: No, aquí el tema és això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada qualcú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos fer entendre.
2: Molt
0: al final
2: difícil.
0: El que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí mos coneixem tots massa per fer aquestes coses.
2: O que les camisetes en vas de sou duguin els cambrers.
3: Sí. Saps?
1: I tu li apuntes.
2: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres.
4: I si, si, si, si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
4: Jo. Jo faig dos metres i no, no puc més.
0: Clar, sos, una, sos un tema que no...
1: Això,
0: no,
1: per
0: no,
1: favor.
2: No, no, tu penses totes les teves possibilitats.
1: Clar, que tu fas maratons, clar. Tu, sí, si arranca a córrer.
4: I jo vull sobreviure.
1: I tu, hòstia, clar.
0: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil·lo, jo t'explico, eh? I optar per la tàctica més...
4: Donem avantatge.
0: Més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, si tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
2: No, però... no crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
0: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has vegades... fet mai un simpa, sí, sí. Ets hòsties, on jo n'has fet.
0: No és bé, eh? No, això no me sona, eh?
1: No, no te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
0: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
2: Ah!
1: I jo també.
2: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
2: Que us corria.
1: No, no era per motius lingüístics, però sí.
4: Manxanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
0: Un sense pa.
1: Clar, això també.
0: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
0: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
0: Però bé,
1: comença tu, després no sé què.
0: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? Com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
2: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència, sí.
2: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
0: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre.
2: Aquí
0: que podem
2: està.
0: Fer quan no mos volen entendre.
2: Bueno, és una ofensa.
0: Mos hem de fer respectar.
2: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
0: Clar, no, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
2: Bueno, no sé, això no sé si ho aixicarem, no sé si ho aixicarem ara.
0: Sí,
2: perquè lo de
4: lo del vi, vos.
2: Lo del vi no, es publica com que suggeriment.
1: Vivi. Hi ha que pagar les consumicions, sobretot.
2: Pagau, o sigui, ara...
1: cabrons. Hombre. I deixar propina. Deixar propina en Andrea, que vos dic que vos conto en quant.
4: Deu per.
1: Cançó.
2: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
0: Clar que sí.
2: Digues, que m'ho presentes?
0: La gran esperança roja, de Senyor i el cor brutal.
2: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor
0: no,
2: brutal.
0: No, brutal, brutal. És brutal, és una cançó brutal.
4: Tens malalts!

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tota m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-ne sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.

0: Tu creus que si un paisatge sonor no es reconeix com a paisatge sonor, és un paisatge sonor o és un objecte sonor?
1: Clar, perquè estem és que cada barca, cada cosa, no? Cada barca un paisatge sonor i cada barca un objecte sonor.
0: És que això, per exemple, si no se sap què és, què és?

0: La respiració de màquina.
1: La respiració de màquina. Els futuristes, no?
0: Com és que els futuristes eren feixistes?
1: No tots.
0: Qui?
1: Que va morir a Tarragona, de fet.
0: Tarragona més burrona.
1: Exiliat, clar.
0: No estava de vacances.
1: No estava de vacances, ja, però...

0: Una òpera composada amb paisatges sonors de la casa.
1: Hòstia, això estaria guapo.
0: Una peça
1: Sí,
0: complexa, com
1: una peça complexa,
0: orquestrada,
1: sí.
0: i la fem tota amb els sorolls de la casa.
1: Se'n fa la casa, vale.
0: I que sigui la casa.
1: Com un nou paisatge sonor.
0: Clar,
1: O...
0: però ja no seria un paisatge, perquè és, o és un paisatge fals, o és un paisatge artificial. Paisatge sonor artificial.
1: Però és un paisatge sonor.
0: Sí?
1: Sí, clar.
0: Un paisatge sonor que està composat d'objectes sonors.
1: Ahà, clar, exacte.
0: Però l'has creat tu. Llavors no és realment un paisatge sonor. Perquè el paisatge sonor no és simplement gravar el so d'un paisatge.
1: Hòstia, no ho sé. Perquè
0: Amiga.
1: si escoltam la... la... la Symphony of Sirens...

0: secció de la Facultat de Belles Arts de València.
1: Sí, s'existeix. Té una referència.
2: Sí, té una cosa que s'ha fet abans.
1: De Gramós, però Gramós és la maestra. L'arsenico, un puix de rus, de futurisme rus, que se'n parla poc.
2: Mira que bé t'han acabat aquesta connexió entre futurisme, paisatge sonor i objecte sonor.
1: És la Marina Abramo... Marina?
2: Abramovic?
1: Ah, no, aquest no, no, no. L'Arseni Abramov. Que té una... Bueno, situem-nos. L'Arseni Abramov és un compositor rus, bueno, considerat de les avantguàrdies... Les vanguàrdies, perdó, vanguàrdies.
2: Any?
1: Ens situem a... 1884, neix a Novosibirsk, no ho sabré llegir, perdó.
2: Jo crec que no ho sabré llegir s'assembla tant a el que has llegit com,
1: sí,
2: com el que has llegit.
1: I mor el 1944 a la Rússia soviètica.
2: Aquest no és el que mor a Tarragona?
1: No, aquest és un altre. Estem dins dels mateixos anys, més o menys.
2: Uh-huh.
1: I bueno, aquest era un
2: xulo.
1: Un xulo.
2: Qui era aquest? Un futurista rus.
1: Sí.
2: Que va fer una sinfonia amb sons? De l'art?
1: Sí, ell es va inventar una cosa que es diu Graphic Sonic Art.
2: I què és el Graphic Sonic Art?
1: Produced by drawing directly onto the optical soundtrack or film and an ultrachromatic 48 tone microtonal system presented in his thesis. Espera, no.
2: Però parla en anglès, vinga.
1: Sí, sí.
2: Que això és ràdio per cultura.
1: Sí, sí, no, és que aquí...
2: No, ràdio fa mal.
1: Sí, està, com paraules complicades. His micro... Bueno, anem a dir que vam entrar un sistema gràfic, de notació gràfica,
2: Per escriure música,
1: sí. Uh-huh. Però no només això, sinó que servia aquest sistema gràfic, servia per després poder-se llegir en aparells electrònics, diguéssim. Era un poc lo que va semblant a el que va fer una Daphne Oram, potser.
2: Ah,
1: més o menys, ja, més o menys. No sé si aquest senyor va arribar a posar en pràctica això, però...
2: La Daphne Oram, de
1: quin any era, aquest? Hòstia, la Daphne Oram també estem els mateixos anys. Tots els locos aquests estan allà... Oram, Sam. La Daphne Oram és més moderna, me sembla, no? Sí, bueno, sí.
2: La Daphne Oram de quin any és, doncs?
1: És el 25 i mor el 2003, o sigui, està més bé, no sé. Però bueno, vull dir que estem, diguem, en el centre del naixement de l'electrònica o del... Com ho puc dir? Aquest senyor va ser... tenia amistat amb en Zeremin, amb en León Zeremin.
2: Tots els friquis es coneixien.
1: Tots els friquis a la URSS es coneixien.
2: Ai, se m'oblidava que el Zeremin també era...
1: Rus, sí. Sí, molt d'avenços d'aquests electrònics ens venien de Rússia, sí, sí, en veritat. Sí, molts instruments inventats així... Molts eren per ell. Un altre rus, potser. Bé, però que la feina de bona vida sempre... La Unió Soviètica, no? Vull dir així.
2: Aquí seria bé poder saber com la revolució soviètica i com la cultura d'aquella època... Anem a dir com els punts en comú, no?, que travessen tant aquesta, el desenvolupament d'aquest tipus d'art en aquell moment, en aquell lloc concret, i els altres aconteixements sociohistòrics.
1: Sí.
2: M'encanta, m'encanta.
1: Sí, clar, aquí ens entraríem ja dins un tema musicològic interessant, sí.
2: Història,
1: però, clar, estem dins...
2: història de l'arte.
1: Estem
2: penes,
1: dins
2: com
1: el
2: pincel.
1: Primer govern de Lenin i el posterior conflicte de Stalin i tota la perna aquesta. Bé, bueno, ja està, perquè Stalin va aguantar quasi fins al final de la Unió Soviètica. Sí, no, però és interessant, no com a... Perquè clar, ja deixant de banda els canvis polítics i tal això, també els avenços científics, no? Clar, l'Unió Soviètica, la Guerra Freda es caracteritza per una cosa, que és la de... Bueno, la famosa carrera de la Lluna, no?, que diu tothom.

0: que havia molta posat en a part de instrumental bèl·lic també. Vull dir que hi havia molt abans amb tecnologia, no només de parells, sinó d'investigació.
1: Potser hi havia també molta esperança, no, posant la tecnologia.
0: Hi havia una esperança molt, sí. Hi havia molta esperança posada en la tecnologia, que això es veu, és interessant fer una comparació entre el segle XX i XXI com el canvi de paradigma de la tecnologia en l'àmbit i en l'altre. Bueno, i això, aquest senyor. Bueno, aquest senyor, en el 1922, estem xerrant d'en Abramov. El sent.
1: Abramov, papa.
0: Oh my god.
1: Què?
0: One of his first acts was to ask Vladimir Lenin if he could burn all the pianos in Russia.

0: trabalho.
1: Uhum.
0: Eu também, ó.
1: Uhum.
0: E você pode ter cultura ministério fora daqui para os comissariados fora do país, né?
1: Porque eu era mais perrado, não sei o quê.
0: Ela vai fazer uma performance muito tocha. Não sei.
1: It's giving daily vibes.
0: Sim, sim, já um pouquinho. E as 9 de novembro de 1922, de 5º aniversário da Revolução de Outubro, ele vai, montar um espetáculo, uma grande performance, para dizer de alguma maneira. Que és coneguda avui en dia per la Sinfonia de Set Sirenes, la Sinfonia de Sirenes. O Sinfonia Gutkopf. Sinfonia Gutkopf. Gutkopf. Que és, diguéssim, la obra més... bueno, per lo que em recorda és compositor aquest, diguéssim. No? No sé si hi ha molta més obra, tampoc. Era més un...
1: Un
0: sí, pot ser més que un... d'això. Bueno, es va estrenar a Bakú, a la ciutat de Rússia. Crec. A Rússia, Bakú, sí. No?
1: Datos, queremos datos. Datos comprovados.
0: I aquest senyor ho va dirigir, com si fos una orquestra tot, ara us explicaré com funciona, des de dalt de tot d'unes estaulades, amb unes banderes, perquè el poguéssim veure, com si fos senyals de maniobres.
1: Qué bueno, ¿no? Ese momento en que nunca habíamos pensado, o tal vez sí. No nadie... Sí. Algo hubiera pensado, pero la coincidencia entre... Sí. El que dirige el sí. Tráfico en la pista de aterrizaje y el director de orquesta.
0: I el director de orquestra, exacte, això mateix. I la peça aquesta estava composta per Navy Ship Sirens, o sigui, sones de vaixell, sirenes de vaixell, whistles, bass, and car horns, factory sirens, cannons, the four horns of the entire Soviet flotilla in the Caspian Sea, que això m'assembla, perquè és buenísimo, o sea, m'encanta.
1: És maravilloso.
0: Flotilla.
1: The horns of the entire
0: Soviet flotilla in the Caspian Sea.
1: Vaya nombre, tío.
0: Artilleria, canons, això mateix, ja ho he dit, canons, machine guns Z. De sol, com es diu, aeroplanes d'aquests, no, hidro, com es diuen? Hydroplanes,
1: Aeroaviones, concepto revolucionario.
0: Hidroaviones, hidroplanes, bueno, com es diguin, és igual.
1: Hidroplanes.
0: En renderings of the, bueno, sí, després, de so, van, o sea, una banda.
1: I
0: cor de proporcions, bueno, ja podeu imaginar.
1: Soviètiques,
0: bàsicament, o sigui, constructivisme a estado bestia. I cantant internacional, la Marsellesa i Barça Bianca. Aquesta no la conec, però bueno.
1: Que locura, tinc que oïnti.
0: Sí, sí, no, és... The performance also featured the magistral instrument invented by Abramov, which consisted... O 50 steam whistles attached to pipes. Oh my god! Oh my god! Which could be operated independently like the keys of a piano. Oh my god, això és una locureta. Aquest cas no ho coneixia. La sinfonia de set sirenes, això... bueno, és aquesta locura, diguéssim, com molt bèstia, no? Com crear una obra quasi en tota una ciutat, no? Per dir-ho d'alguna manera, és com la composició... Jo considero una obra nois, això.
1: Perquè dale!
0: Sí, perquè... És,
1: dale!
0: No, perquè, clar, és composar amb el soroll.
1: Ja, però és que aviam...
0: Això és molt interessant.
1: Però què és el soroll i què és la música? O sigui, llavors un paisatge sonor també és una peça de nois?

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Carres per un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat.

0: Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bueno, pues qualque anècdota guapa que he tingut a partir de participar en Ràdio Far. A part de, òbviament, pues, per la part d'aquest retorn dels màners i de retorn també de fil de ferro, que a partir de l'entrevista que els hi vaig fer s'engresquessin a tornar a partir, i això sempre serà molt, molt xulo i un dels orgulls més guais de fer el programa Baquetes. També hi ha hagut alguna de divertida, en certa entrevista, pues, cert grup que estaven picats entre ells, i un dels membres, pues, va dir la seva història, i un altre membre, pues, me va escriure un mail quilomètric on me rebatia tot i me deia que són els que si tal, que si tu ets un mal periodista, que si tu tal, res, no passa res, vull dir que es mantinguis anonimat, no fa falta dir qui són, però vaig riure molt amb aquest mail. La veritat és que van fotre uns bons riures a la gent de Ràdio Far amb aquestes coses, aquestes barades entre grups que es veu que anys després encara seguien. Però bueno, coses tonterietes gracioses i coses molt polides hem tingut amb aquestes, amb Ràdio Far, perquè ja ara també, i amb altres programes que hem participat. I res, visca la ràdio, visca Ràdio Far, i escoltar Ràdio Far, que sereu millors persones. Vinga, vamos!

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Trepitja en terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quasi totes les cultures antigues tenen una mitologia lligada als boscos. Aquests espais on la visibilitat no és tan diàfana han estat escenaris idonis per a les històries que s'anaven passant de manera oral entre generacions. En els boscos hi havia refugi i recursos, però també hi habitaven feres, enemics i éssers estranys.
2: Època de muda. Capítol 17. Vel·lar l'ocult.

0: actualment els veiem amb altres ulls, perquè ens hem fet enfora de la natura. Però la relació anterior era estreta i rica. Ben mirat, si ho analitzam en perspectiva d'espècie, els nostres avantpassats van començar a trascar ja en forma d'homínids fa milions d'anys. Només en fa 10.000 que vam decidir fer-nos sedentaris i sembrar el terra. I encara en fa manco que vam començar a construir grans ciutats. De fet, els pobles indígenes que encara conserven la convivència estreta fan que es rompi la clàssica divisió entre ciències naturals i ciències socials. Alguns estudiosos parlen de socioecosistemes, per referir-se a aquesta realitat complexa i mixturada, on els dos mons, que ara semblen irreconciliables, eren part d'una cohabitació habitual. Des de la talaia en què ens hem situat d'ençà la modernitat, una vegada desplaçats tant del reconeixement amistós de l'entorn com els antics déus que regien els destins, ara tot ho observam des d'un rang que condiciona la retina. Percebem el món amb unes clocales que prioritzen unes percepcions i n'entorpeixen d'altres. Avui, els arbres vells i grans de dins dels boscos no sempre gaudeixen de la comprensió de qui els gestiona. Potser impregnats per la nostra esperança de vida, aplicam la idea de deixar pas als arbres joves pensant que els vells ja han fet la seva funció i han cobert la seva etapa. En realitat, si hi ha exemplars que mostren una longevitat elevada, és perquè són exemple d'una capacitat de resiliència que solen traslladar a bona part dels arbres del seu voltant. Ara són més necessaris que mai. En els ramats que pasturen en semillibertat a la muntanya, els exemplars més vells tenen una funció que transcendeix el gènere carn, o llana, o llet. Són els que fan que la resta d'animals no es malmetin quan hi ha tempesta, quan hi ha amenaces de depredadors, o quan hi ha set o gana. La seva experiència, les seves aportacions més qualitatives que quantitatives, són vitals per un bon resultat final. De manera similar, un arbre vell ha après a adaptar-se a les circumstàncies canviants de centenars, de vegades milers d'anys. Té una relació molt més rica amb els fongs del subsol. Cohabita de forma mútua i productiva amb insectes, ocells, mamífers o rèptils, que dispersen llavors, afavoreixen hàbitats i troben recer. Se sap recloure en temps de sequera i aportar generositat en període de bonança. Aspectes poc evidents sovint, per uns ulls humans que conviuen amb asfalt i ciment. Per estimar el planeta, i aquesta illa n'és la part més propera, potser hem de baixar de la trona que ens hem autoconstruït i mirar sota la capa de la superficialitat imperant. Res de nou. Fa milers d'anys, quan els arbres més vells de l'actualitat començaven a arrelar, Heràclit advertia que a la natura li agrada amagar-se. La part no manifestada, deia el filòsof, és més poderosa que la part visible. I certament són moltes les vegades en què el text de la notícia és més important que el titular. La mà que l'anell, el ritme que la marcialitat, la veu que el micròfon, o el somriure que la pancarta, la tessel·la que el mosaic. Aquestes setmanes entram a l'època on la natura requereix d'una certa tranquil·litat. Els forats dels penyals o a les branques altes, entre els esbarzers o al terra entre les herbes, a la vorera de torrents i zones humides, hi apareixen nius que han de vestir la pròxima generació d'ocells. A les basses i safaretjos s'hi criaran granotes i calàpets. Les tortugues iniciaran el seu temps d'amor. Els insectes aniran d'una banda a l'altra buscant els aromes i colors de les zones florides. A l'abril, que esperem que sigui plujós, és bo pensar en la natura amagada, més enllà del camí que ens guia o del paisatge que observam. Sense tota la part oculta i més recòndida, Menorca no seria com és. Hem de donar unes setmanes a la flora i a la fauna, no destorbar-la, respectar la seva serenor i no desvetllar el seu caràcter secret, reservat, gairebé furtiu i, tanmateix, imprescindible.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdó a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen, sense donar-nos compte que convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit diguem, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a la cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Inclús gràcies a Nats Escac s'introdueix dins l'aula d'una manera diferent. Hem trobat casos increïbles. Vull dir, nosaltres, per exemple, hi ha hagut aules a 6 de primària. Ara recordo un cas d'un fillet que quan vam entrar dins l'aula, el primer dia, era un fillet que era incapaç de poder seure. Votava per damunt la taula, literalment. Amb un nivell curricular, on és amb un nivell curricular de primer. I quan va acabar el curs d'escacs, li donava classes a la PT. I li deia, has de pensar. Li estava cridant a la PT, saps? I era increïble, perquè clar, tio, no pot ser que m'estiguis dient això, no? I aquest fillet va ser capaç de quedar segon d'un torneig que vam fer intern dins l'aula durant tot el curs, amb en Miquel Mas, que també forma part de Xes Menorca. Vull dir que han passat coses tan increïbles que realment jo crec que això és el que més mos agrada o més mos crida l'atenció.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
3: Escopir cap al cel no ha estat mai una estratègia gaire exitosa. Qui ho faci té molts nombres de descobrir que la llei de la gravetat no és una teoria conspiranoica, sinó un fet incontestable, que pot provocar fàcilment que l'escopinada retorni al rostre del que pretenia desfer-se de la mucositat en qüestió. I és que hi ha accions que regressen amb efectes que potser no esperam.
2: Època de muda. Capítol 49. Creixements boomerang i moratòria turística.
3: Conten que quan els europeus van conquerir Austràlia hi van voler portar conills, que no existien en aquella gran illa continent. Sense gaires enemics naturals, els conills van disparar la seva població en pocs anys i van començar a liquidar la vegetació, de manera que la terra quedava nua i sotmesa a l'erosió que s'emportava la capa de sòl fèrtil. Veient el desastre que s'estava generant, els europeus van tornar a decidir per la brava. Com ho fan les autoritats acabades d'elegir per majoria absoluta, o com ho fan alguns tècnics que es consideren per damunt de les misèries mundanals. I van acordar portar guineus a Austràlia perquè controlessin la desenfrenada població de conills.
4: Temporada de cacería de conejos.
3: Però les guineus, que per qualque cosa tenen fama de ser un animal llest, van descobrir que en aquelles terres hi havia un munt de fauna autòctona molt més fàcil de capturar que no els fugisses conills. De manera que la important agressió sobre la flora feta pels rosegadors importats s'hi va afegir una preocupant pressió carnívora sobre animals únics al planeta.
5: Los zorros siempre quieren retar el peligro, cazar y vencer depredadores.
6: Y eso es en lo que destaco. Creo que después de todo solo soy...
7: Lo sé. Un animal salvaje.
3: A Menorca s'han fet un munt d'intervencions per augmentar l'oferta d'amarraments nàutics a les darreres dècades. El port antic de Ciutadella, alliberat de l'entrada del vaixell de passatgers que ara van a Son Blanc, s'ha convertit en port nàutic. Maó ha anat incrementant molt també el seu nombre d'amarratges, a la Colàrsega, a la vorera nord, al litoral del Castell o als peus de la ciutat. Que la Molí es va omplir de pantalans. Es va dragar la primera part del torrent de Cala Galdana. S'ha omplert de boies la costa de Sant Lluís. Fornells ha crescut. Però sempre hi ha residents que no tenen amarrament. Potser encara no se n'han fet prou? No, és que la demanda és infinita perquè transcendeix Menorca de molt. I quan la demanda és molt alta, mai hi ha prou oferta. Els preus pugen i molts residents no ho poden pagar. Igual que amb els conills, se sol relacionar amb Austràlia aquell pal doblegat que té la facultat de tornar cap a qui l'ha llançat a l'aire. A Menorca estem patint un efecte boomerang amb diferents plantejaments que s'argumenten amb uns objectius però que generen uns resultats ben diferents. És el que passa amb les cases, que ja no es pot arribar ni als imports de compra ni als preus dels lloguers. Entre el públic que queda fora hi ha molta gent menorquina que no pot fer la seva vida d'adult. Algunes veus diuen que això se solucionarà si es poden fer més cases. Però ja sabem que això no és cert, perquè a d'altres territoris on es va poder construir sense problemes també pateixen preus desorbitants. Poder abordar aquestes coses requereix generalment d'una doble estratègia: diferenciar els residents i cercar maneres per frenar la demanda visitant. A la nàutica, quelcom semblant es va fer en les dues experiències del Pla Insular de Costa en 2009 i 2010, quan es va ordenar Esgrau i Canotells. Un plantejament que va permetre ordenar un desgavell i garantir que els amarraments fossin per als residents. Però això no ha tingut continuïtat a d'altres llocs. En el problema de l'habitatge, és clau evitar que les cases siguin pisos turístics i que els estrangers de gran poder adquisitiu puguin comprar i vendre amb objectius purament especulatius. Que s'acabi, acabi l'especulació. Enmig d'aquest panorama on tot queda saturat, on la gent no hi cap a la platja, on els vehicles aparquen per les voreres de camins i carreteres, on els pous municipals no bombegen prou aigua, on la central elèctrica ha de tornar a usar els vells motors dièsel, el govern de Balears proposa com a decisió estratègica i urgent eliminar la moratòria turística. Per tant, més possibilitats d'afegir encara noves places turístiques, o sigui, més gent i més massificació. Més territoris que caldrà trinxar. Més aigua, més energia, més fems. A Menorca creix de manera transversal la ciutadania enamorada d'aquesta illa que vol planificació i límits. Perquè la llibertat d'escopir cap al cel no serveix de res.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau major docs, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare, com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com a ser ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Docfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: va ser molt complicat perquè jo tenia la idea del projecte abans de la pandèmia i clar, no comptava que hi hagués una pandèmia i que em complicaria l'accés en els hospitals i inclús a les embarassades, perquè elles també estan en un moment molt vulnerable, embarassada hi ha molt de risc, i clar, tot d'una que se va declarar l'estat d'alarma, pandèmia, va ser encara molt més complicat haver d'explicar que estic fent un projecte i que necessit la teva ajuda, necessit entrar en el teu parc, necessit fotografiar-lo i no només que aquestes fotografies quedaran entre tu i jo, sinó que aquestes fotografies han d'anar a un jurat, les veuran altres persones, les veuran els meus companys, i era bastant difícil explicar-ho.
1: M'imagino, no deu haver estat fàcil convèncer aquestes protagonistes, no?
0: No, per res, per res. De fet, igual vaig xerrar amb 10, 15, 20 dones embarassades que estaven a punt de donar a llum i només vaig poder aconseguir 4.
1: Jo m'havia imaginat al revés, com que en el moment de pandèmia vas pensar, ostres, que interessant la gent que ha de parir en aquesta situació tan estranya. Però pel que ens expliques va ser al revés, ja tenies el projecte en ment i la pandèmia va ser com... Tot i la pandèmia no vas renunciar a dur-lo a terme.
0: No, realment, clar, el tenia pensat abans i en el moment que arriba la pandèmia jo me planteig que enviés projecte i bueno, per tema de terminis, el professorat de l'escola me varen avisar que si jo que enviava el projecte m'arriscava bastant a no arribar a data per presentar-lo. I jo tenia clar que el volia presentar el mateix any i vaig haver de seguir endavant, no hi va haver massa.
2: I llavors el projecte va... el fet que fos en pandèmia va fer que, de com tu t'havies pensat anteriorment, com es va dur a terme, havia canviat molt o te vas haver d'adaptar?
0: Sí, és a dir, va canviar i no va canviar. Va canviar per el fet de que jo tenia pensat fer molt més parts i tenia bastanta més varietat i en la pandèmia me vaig haver d'adaptar a la situació que hi havia i a les dones que podies tenir. Tant podia ser que en tingués dues com tres, com quatre, com no. Sis. I per terminis només em vaig poder tenir quatre. Que aquí no només era tenc quatre i faré aquest parts i ja està. Les de casa, les que varen parir a casa seva, va ser bastant més senzill perquè era ella, la comare i l'equip de metges. Però a l'hospital necessitava xerrar amb els departaments, amb bàsicament tot l'hospital perquè m'ho poguessin donar accés, ja que durant la pandèmia se va declarar que només hi podia haver un acompanyant durant el part. I per tant, haver de demanar que hi hagués una segona persona en el part, en pandèmia, m'havia de fer la PCR 24 hores abans d'entrar.
2: Vas fer moltes, Ida, no?
0: Sí.
1: I pagades per tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que no eren barates les PCRs no. En aquella època.
0: No, no, no. I clar, realment va ser molt complicat poder aconseguir de tenir el consentiment. Estava, no només era xerrant amb la persona que estava a punt de donar a llum, sinó que era també xerrar amb tot l'equip farmacèutic, inclús que me diguessin, vine a l'hospital, però fins un parell d'hores abans no sabrem si tu pots entrar. Per tant, era tot el risc d'estar en contacte contínuament, correus, cridades, tot.
2: Sí, com una incertesa constant, no?
0: Sí, sí, sí. No tenia res segur fins al darrer moment.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.
1: Les cançons diu quan jo te toc. Tu te fons.

0: celebran els nostres doblers.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a assistir. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tinc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

d'energia i d'interès. La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carib del meu jardí

Benvinguts, benvingudes. En aquesta Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca, us xerra n'Andreu Llamburu. Marineres, mariners, avui fem una aturada en un port força interessant. Heu sentit mai xerrades a cuentoteràpia? Avui en dia, que vivim en un món on poc a poc es va donant aquest espai, aquesta visibilitat a la salut mental i tota la importància que té, la cuentoteràpia em resulta un espai força interessant per tenir present. Quantes vegades ens han acompanyat històries, contes en moments tristos, en moments que hem perdut a qualcú, fins i tot en moments que bons, que hem estat enamorats. Els contes estan plens de simbolismes que mos arriben a l'inconscient, ja siguem fillets o adults. I crec que poden ser una eina molt terapèutica en aquests moments difícils, moments bons o en qualsevol moment de sa vida, de fet. El concepte de contoteràpia va ser proposat pel psicoterapeuta murcià Lorenzo Antonio Hernández Pallarés. Ell defineix la contoteràpia com l'art per sanar a través dels contes i l'empra per educar i prevenir, ajudant-se també del creixement personal. A les pràctiques de contoteràpia es solen emprar tres tipus de contes. Els contes emocèmics, aquells que produeixen colca, emoció, com quasi tots els contes il·lustrats que hi ha actualment, els contes monosèmics, que són aquells que tenen un únic missatge, són molts típics contes de filosofia sufí, hindú, zen, podríem ficar també en Jorge Bucay i tots aquests, i els contes polisèmics, que són aquells que tenen molts significats. I aquí sí que entren mites, contes fantàstiques, contes de fades, contes de tradició, etc. Aquest tipus de teràpia considera que els contes xerren directament en el fiat màgic simbòlic que tenim tots i que a la vegada coincideix amb el que Piaget, que és un gran dels referents de la pedagogia, anomena l'etapa preoperatòria del desenvolupament cognitiu. La narradora Carmen González diu que els contes donen eines per poder fer front als problemes de la vida, com poden ser relacions amb els pares, l'egoisme, l'enveja, els gelos, les rivalitats, tot el tema de l'autonomia, de la independència, la identitat sexual, la por, la mort, les malalties. Els contes enxerren a través del llenguatge màgic i simbòlic, que també és el mateix llenguatge que empren els somnis, l'art i els rites. Per tant, podem dir que els contes és que formen part de nosaltres, de la nostra manera d'entendre el món. I no es tracta de fer teràpia cada cop que llegim un conte, ni molt menys. Crec que també hem de poder triar un conte i disfrutar-lo, sense més. Però simplement ser conscients que tenen un poder reparador i que molts cops ens poden servir per fer front a determinades situacions. Per això, avui ens trobam amb aquesta meravellosa història, que per aquells que us animeu, ja us dic que té unes il·lustracions brutals, per si el voleu cercar. I aquesta història ens atraca a la demència, una malaltia amb la qual m'atreviria a dir que tant petits, joves com adults podem trobar-nos ben a prop. Abans de passar el conte, m'agradaria per això deixar aquí una nota de l'autora que ens permetrà endinsar-nos millor en aquesta història fantàstica i màgica. Així que mariners, marineres, desconnecteu la realitat, obriu cor i ànima, regaleu-vos aquest moment, que el conte ja és aquí. Nota de l'autora. Tant de bo sabéssim assimilar i viure el procés de demència d'una persona gran cuidant-la i acompanyant-la sense qüestionar el seu comportament
intentant no avançar-nos emocionalment al desenllaç, deixant, si cal, una mica de banda sa raó i sa lògica per gaudir plenament de cada moment de tendresa. He fet servir la simetria de la vida entre els seus primers i últims trams per construir un tàndem entre dos personatges fràgils i dependents, un infant i una persona gran. Tots dos es troben, s'estimen i es fan companyia, i en aquest breu període de temps màgic i indeterminat s'estableix una mena de sincronia o complicitat. Infància i bellesa, on la innocència i el desconeixement de l'infant conviuen en sa confusió i la pèrdua de memòria de sàvia. Evolució i involució, on un món de fantasia i un principi de demència passegen donant-se les mans, cadascú prenent la forma d'un amic imaginari.

He sentit a dir que Sàvia té el cap ple de pardals de tota mena. Jo no trob gens estrany que els pardals se li apropin pensant-se que és un ovulet. M'han explicat que no és pel seu pentinat flonjo i blanc, sinó que de tant en tant sembla que el cap se li vagi volant, com quan jo m'enfilo badant per ses branques i branquillons de la imaginació. De segur que si Sàvia viatja amb els pardals, triarà una furgoneta farcida de núvols i que de vegades regalimaran pels pendents. Tot i que sempre hi haurà qui digui que no són núvols, que només és fum. A jo no m'agrada el fum que deixen a l'inquilí. És un fum molest, que no permet veure ni entendre res. Obrim ses finestres perquè entri l'aire fresc i berenem plegats mentre mirem els documentals d'animals que més ens agraden. Ara és quan Sàvia torna a saber cap a on vol anar i quines tempestes estan a punt d'arribar. Passem estones molt bones mentre els nostres caps pugen, baixen i giren per dolços records. Quan tornem cap a ca nostra, estem esgotats. Sàvia mai es queixa, però tots sabem que l'inquilí, el que té allà dalt, no ajuda mai en aquests moments. Ben al contrari. És clar que el meu amic imaginari és molt més simpàtic que no pas el que té sa meva sàvia en el cap. De vegades, aquell senyor es fa molt pesat. Vol prendre el control i ser ell qui mana. S'entossudeix a fer-nos navegar per aigües que no mos porten enlloc. Fins que estem a punt de perdre'ns. Sa boira arriba al peu de les muntanyes. De fet, ens preguntem si ses muntanyes n'han tingut mai de peus. Llavors és quan l'àvia diu allò que vivim a la ciutat dels monstres adormits i que ja és hora de marxar abans que no despertin.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Obrint castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, segut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva, puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, eren putes mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però et cert que encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlant-me però no ses emocions, veure-ho tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

dia tot estia veient els núvols passar, només jo i guitarra fugint de sa guerra, tancats ulls imagina pujar soratge de demà. Com aquestes rimes estan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades s'esperança, vull recuperar el primer d'octubre, tornar a quedar.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Avui a les mesurades ens adentrem en el barranc de Son Boter per visitar Sort de Son Trèmol a migjorn i en el seu pagès, en Pere Torres, que des de fa uns mesos han pres un projecte en fruiters a la gestió d'aquesta finca. Bones, Pere.
1: Bones, com estem?
0: Bé, bé, benvingut a les mesurades i gràcies per voler compartir aquesta conversa amb nosaltres. Bé, primer de tot, què és per tu la terra?
1: Bueno, jo crec que la terra ho és tot. Però al final, sense terra no hi ha vida. I sense vida no hi seríem. Vull dir que és el punt aquest que, bueno, com he dit un poc en la introducció, hauríem d'estar més vinculats perquè sense ella no seríem un món, no serien res. No hi hauria vida. O vida així com el coneixem ara. A partir d'aquí, bueno, la meva vida s'envolta de terra. Vaig començar amb 16 anys fent feina al camp, i ja des de petit ja sempre m'ha agradat estar en contacte amb la natura, estar envoltat de terra, i a partir d'aquí m'he creat un poc la meva vida, anant un poc d'aquí d'allà, perquè el camp és complicat, i més complicat es fa trobar-te el teu punt o trobar-te tu mateix dins, com has dit, un món que cada vegada està més industrialitzat i pel caràcter que tenc o per les creences que tenc surt un poc de jo. I bueno, crec que ara, al cap de 20 anys, he aconseguit trobar el que me feia falta. Per no pescar la llamba aixessin
2: tot, es van fer bromes fins caure redor. Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

Suficient. El veig cada dia, me declara en 7.000 llengües, o no el vull tornar a veure mai més. La repulsió sobtada és la primera fase del dol. Ves a pastar fang. La monotonia es reprodueix com els polls. Els avorrits ens falta vida interior. I els eufòrics ubicar-se dins d'ella. Estic prenyada d'una crisàlida poruga. Una confessió poc explícita és suficient per invocar-te? Fas que sí amb el cap. Una decisió en l'aire o un silenci còmode és suficient. Queixes. Sobrant com un jersei de llana penjat a la cintura. Fràgil com un infant lactant que plora més que mama. Intractable com la hipertensió, les artèries rígides. Manyuclada com un peix desespinat. Banyada de repel·lent de mosquits, arrugada de tristesa. Contrària a una paparra. Abduïda per belleses potables. Elegant com l'erra francesa impronunciable. Saturada de llunyania. Humanitat impalpable. Més quotidiana que una butaca escalfada postrada al menjador. Immanejable perquè algú em va fer i desfer. Més desfer que fer en el passat. Ara sóc la voluble que et reté, però és incapaç de mantenir-te. L'escèptica que professa una fe cega en les queixes. Només els laments són certeses. Pedrera. I tant sí com no, haver de caure de morros per fer costera i esdevenir pedrera per no plorar els fills que no naixeran. He nascut per esculpir la maternitat a una roca.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el podcast on entrevistam les creadores en residència a la Casa d'Artistes. Acabam d'escoltar recitar a l'autora Anaïs Fané Anglada. Benvinguda, Anaïs.
1: Benvinguda, també.
0: Si sou oients de Ràdio Far, segurament ja vos soni la seva veu i la seva manera de recitar, perquè la quarta temporada de Residents ja van tenir el gust de poder conversar amb ella. En el context d'una altra residència ben diferent, està convidada a Casa d'Artistes en el marc de la residència Illes d'Art, enfocada a la creació poètica. La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que ens envolta.

0: Agony, que tu sona que importa, però tant del cel que xerres, tan tancat sa porta.
1: Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de sa música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de s'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist-se com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. Sa festa i sa música. Una immensa majoria de gent participa d'una manera o d'una altra en sa festa. Ses festes patronals o festes majors tenen aquella cosa de participació que les fa especials. Hi ha una part que és més protocolària, que a casa nostra té molt a veure amb els cavalls, sa colcada, els actes solemnes, però també altres elements afegits com els gegants o ses activitats programades per al gaudi de tothom. Xerram de concerts, de rebel·les, d'actuacions musicals i altres coses. Però totes aquestes activitats tenen darrere una part important de participació de veïns i veïnes, parlant dels preparatius de sa festa, de celebració del menjar i beure, de sopars i dinars en família i amb amics. I tot això fa gran sa festa. I tots aquests elements tenen com a nexe comú sa presència de sa música, perquè sa música és present constantment en ses activitats i a la vegada emmarca el ritme i

0: Hi ha moltes coses, entre elles relacionades amb la música. Ell també és músic, intèrpret, té també una trajectòria vinculada específicament en el món de la música, però també és musicòleg. Tothom té una idea clara de què és la música i què és un músic, és aquell que interpreta la música, però també no tothom té clar què és la musicologia. No sé, Jordi, si vols obrir un poc el meló i explicar als nostres oients en què consisteix aquesta disciplina.
1: Ni els musicòlegs mateixos sabem a què ens dedicam. Bueno, això, bromes a part, la musicologia és, diguem, la disciplina humanística, sobretot, que se dedica a l'estudi de la música com una activitat humana, no? I trobam des de gent que pot estudiar la música no des d'un punt de vista interpretatiu, però sí des d'un punt de vista històric, a gent que l'estudia des d'una perspectiva antropològica, sociològica, a gent que l'estudia des d'un punt de vista d'estudis de gènere, amb relacionades amb altres arts. Vull dir, és aquest espai d'estudi acadèmic, diguem-ho així, en el qual la música s'estudia com un fenomen i totes les derivades que en pugui tenir, no?
0: Molt bé. Per tant, podríem dir que no és només la música específicament com a disciplina artística, sinó tot allò que comporta i que hi rebia fora d'ella.
1: Correcte, no? Vull dir, si tu dius, jo estudio música, no, tothom pensa que estudies música com a intèrpret, no? Uh-huh. O com a, en el millor dels casos, o com a, com més en fora, com a compositor, com a... tal vegada, o com a... Uh-huh. Com a... Però si tu dius que ets musicòleg, o el que s'entén, o el que es vol entendre és aquest espai de reflexió, d'estudi, de mirar la música des d'aquesta perspectiva.
0: Molt bé, gràcies per l'explicació. Ara ja sabem, estimats oients, una cosa més. En Jordi ha fet diversos estudis sobre la matèria i forma part també del grup de recerca musicològica de l'IME. Encara hi estàs, eh? Si mal no record. De fet, va ser editor d'un nombre ben interessant de la revista Papers, que reunia diferents articles que relacionava la música amb la societat. I un dels elements que he estudiat, i per això també avui el tenim aquí, és el paper de la música en la festa. Entenem la festa aquí en un sentit genèric i també específic. És genèric com un moment d'esbarjo, és a dir, la festa és allò que no és feina, per tant, les ganes de deixar la feina i les parts més rutinàries de la vida de banda i poder fer festa, pròpiament dita. I llavors també entenem la festa d'una part d'una manera més específica, com a activitat protocolaritzada de celebració pública. Avui tractarem un poc de les dues coses. No sé si vols afegir qualque cosa més.
1: Bueno, la festa és un espai de social que jo sempre m'ha agradat moltíssim, sempre he tingut molt interès i bueno, jo hi he estat molt vinculat des de molts àmbits. I crec que sincerament que és un espai, igual que molts d'altres segurament de la cultura popular, en els quals l'academicisme l'ha desprestigiat un poc, no? I si ens hi fixam, i segurament ens ratllarem al llarg d'aquesta conversa d'avui, la festa permet entendre'ns molt com a societat i ens permet entendre moltes coses de com ho relacionam, especialment aquí a Menorca, però en altres puestos també, però aquí a Menorca molt especialment, i moltes coses que passen a les festes, més enllà també inclús dels cavalls, que mostres que jo crec que són molt interessants.
0: I tindrem oportunitat de comprovar-ho, perquè de sobte avui aquest programa. Per exemple, xerrant de coses molt espontànies, eh? No, estaves parlant de l'academització de certs sectors, però els càntics que es fan a les festes és una música que surt de forma espontània, no? I només aquests càntics també ens poden ajudar a dir moltes coses, eh? A través de la música, la gent s'identifica amb el conjunt, fa un acte d'identitat col·lectiva, amb aquests càntics i s'expressa i s'insereix en la festa. En certa manera, la música també fa aquest paper en els actes protocolaris.
1: La música és un facilitador de moltes coses i en el cas de la festa permet sincronitzar emocions, un concepte que no me'n recordo quin autor era, però que m'agradava molt, no? Sincronitzar emocions, i tu estàs cantant, posa-li un senyor damunt un ruc, amb tota una plaça plena de gent, amb gent que no coneixes, però tots esteis allà cantant la mateixa cançó a la vegada, sense que ningú us ho hagi demanat. Uh-huh. I sense que ningú us ho hagi dit, i quasi que ningú vos l'ha ensenyat en aquella cançó, perquè tu l'has apresa de voler escoltar d'altres anys a la plaça. fa

0: relativament poc, abans de les festes de Gràcia, hi havia una persona que que les xarxes socials posava, no?, que s'és mou en el millor pitjor himne que es podia tenir, no? I feia gràcia perquè molta gent és conscient de que és una lletra d'una qualitat, diguem-ne, un poc...
1: Molt relativa.
0: Però és bé que jo, després, per exemple, després d'un darrer toc de festes de Gràcia, quan ja ha acabat les festes, que espontàniament tothom, com a catarsi col·lectiva, es posi a cantar una... És que quasi ni es escoltes el que diuen, no? Però és aquest moment de catarsi col·lectiva que dius... Ostres, cantam. I cantam com a poble, perquè no ho veiem tant que cantem com a poble. I les festes ens ho permeten molt. I crec que és molt interessant, això.
1: Molt bé. Avui veníem també amb la idea d'escoltar cançons específicament i que aquestes ens donin peu a xerrar de coses. I hi ha una melodia que també enganxa aquesta part protocolària, aquesta part de càntics, ho té un poc tot, que a més troc que tant en Jordi com jo ens fa moltes ganes xerrar-ne. Hi ha molt de suc per treure d'aquestes melodies. És una de les tonades de Fabiol que s'interpreta durant els actes propis de la comitiva de festes, però també la trobam cantada en segons quins casos, i que sembla que té un origen de melodia de base per sa dansa. Vull dir que aglutina moltes coses aquesta cançó. Xerranda es ball d'Escòcil i també conegut a vegades com es ball d'Escòcia. Són dos noms diferents i veurem quina significació té, el fet que tinguin dos noms, que tenen una similitud, eh? Ball d'Escòcil o ball d'Escòcia. Però per què tenen dos noms? En parlarem. Escoltem la versió que va fer Traginada, que la va anomenar, jo crec que mal assessorats, Vall d'Escòcia, i veurem com reuneix aquestes dues coses, una tonada de Fabiol i una incorporació. Jo crec que hi ha uns arranjaments aquí molt ben aconseguits en què es van incorporant unes veus a poc que donen aquest sentit de poble que canta. Anem a escoltar el Vall d'Escòcia de Traginada.

0: És polit l'arranjament, eh? Una cançó molt senzilleta. Tots hem escoltat aquesta melodia perquè és una de les tonades, no és la més habitual. És el primer toc de Fabiol, és diferent, però aquesta en diferents moments dels actes apareix també. I mescla aquesta tonada de Fabiol amb aquesta part cantada, amb aquesta cançó així tan antiga de Ses Figues. No? La melodia m'ho sona, pastot de Fabiol, i fins i tot, potser encara que sigui o soni molt així petxenguero, també m'ho sonarà allò de no volem cap que no estigui borratxo. Veig que tot es mescla, una melodia solemne, tocada en Fabiol, però a la vegada també que forma part dels càntics. Quanta història té aquesta tonada, per molt senzilla que sigui? I parlem del nom, ho hem comentat abans. Traginada va posar en el títol de la cançó aquesta, Vall d'Escòcia, però també se la coneix com Vall d'Escòcil, i la veritat és que xoca el perquè d'un i perquè d'un altre. Jordi, mos il·lumines un poc sobre aquest fet.
1: Abam, no diré res de nou, és un debat que ve d'en fora i de fet ja en Deseado Mercadal, un gran estudiós que va fer molta feina per moltes coses en quant a cultura i història de Menorca, ja a finals dels anys 70, en el seu llibre Folklore Musical de Menorca, ell fa una referència, no? I diu que l'arxiduc, el famós arxiduc que fa totes di Balearen i descriu les Illes Balears i tot el que passa allà, i incorpora, de fet, diverses partitures, fa una referència a que el Vall d'Escòcil es tocava amb un fabiol i acompanyat de l'harmonia d'una gaita primerament, i després de primers i segons violins, violoncel, contrabaix, dos clarinets i dos fagots. Deseado Mercadal, en aquest moment, assimila la gaita a Escòcia. I Escòcia, com que nosaltres vam ser anglesos, pues ja
0: queda
1: està.
0: Queda prop, Escòcia, tot lo mateix. Anglaterra. Sí.
1: Tot el mateix. I clar, aquí, ara antes d'entrar en rellaven, no? El fet de que, bueno, potser m'ho sorprèn, però gaites, xirimies o sacs de gemecs, com li vulguem dir, són instruments que tenim molt propis, molt propers, no propis, però molt propers a Mallorca, amb una gran tradició també revitalitzada a partir de la transició, però també a Catalunya, i no m'ho seria estrany que aquests instruments amb els quals es toquen no fossin importats d'Escòcia, sinó que fossin instruments propis de la tradició menorquina. Que m'ho passa, que a Menorca la mirada cap a la tradició, el que en el segle XIX s'inventa com a tradició, que ja tindríem un llarg debat sobre què s'inventa la tradició, però el que deien tradició eren instruments que eren vigents i sembla que així ho eren. Clar, ara ja com que no ho són, com que no, en cert moment van desaparèixer, ja fins i tot per deixar el Mercadal ja no ho semblaven. I ell va associar això. Què passa? Que començam a rascar un poc i veiem, bueno, ell diu que no, però a Mallorca tenim el Vall d'Escòcils. A Tarragona, les festes de Santa Tecla tenen el Vall d'Escòcils, que són uns personatges que van vestits fan un ball també a so. Començam a rascar i començam a veure fotos antigues en les quals els balladors, perquè eren balladors, no balladores com ara, anaven amb vestits amb unes faldes que poc tenien d'escocès. I clar, i fer l'associació entre el tema de l'instrument, entre el fet de que si és una importació des de l'època de la dominació anglesa, que era anglesa, no eren escocesos, ja ho fa un poc recercat, i jo crec que és més, vamos, no som l'únic, però crec que és bastant més probable que sigui un deix d'èpoques pretèrites que s'ha anat transformant i el vocable s'ha anat derivant, que no una importació d'Escòcia.
0: És que a vegades xerrar de l'època britànica també fa com si fossin més autèntics, no? No sé fins a quin punt podem xerrar d'una sobrepresència del mite britànic.
1: Home, jo crec que és molt, molt, molt rellevant, no? A més, quan hem tingut una activitat socioeconòmica tan dedicada a les públic britànic, no? Aquest punt d'exotisme que, bueno, inclús per propi turista, no? I me'n vaig a... faig un viatge a llarg, diguem-ho així, en aquella època, en els anys 60 o 70, però home, tropa,
2: amb els vestigis d'una cultura antiga.
1: De les meves arrels, no?
0: Lingüísticament també això hi ha un paper important, sabeu que tenim molts anglicismes, però en canvi també tenim moltes paraules que al llarg de la història han passat per anglicismes i realment no ho són, i és per aquest mecanisme, sigui més o menys intencionat, de fer la cosa més específica menorquina com més anglesa sigui, no?
1: Exactament. I això,
0: o en gin, encara les etiquetes de gin apareix que és una cosa que van introduir els anglesos, i sabem de sobres que és una introducció de principi del segle XX, no de l'època de la dominació britànica.
1: Exactament, per tant, jugam un poc a les fosques, no tenim testimonis, no tenim suficients testimonis, no, la història de Menorca és realment fosca, i la història cultural de Menorca és un forat negre, perquè no tenim testimonis ni tenim fonts, gaires fonts, i les poques fonts que anem ja fem miracles, i aquest és un cas bastant clar. I hem passat d'això, d'una música que és d'un ball, que ara mateix només se representa, que jo tinc entès, una vegada en l'any, que és la mostra folclòrica que fa el grup folclòric Castell de Sant Felip, del Castell, poc antes de Sant Jaume, que la, com que la tocava es fa violer la incorporada com a repertori dins les festes, no? I fins i tot se li ha dotat una significació específica, perquè, que, per exemple, crec que a Ferreries la toquen quan van a peu, quan la comitiva va a peu, o a Castell i Mó se toca només en el moment d'anar a les corregudes. Vull dir que la cultura tota, la tradició, la cultura popular, com tota, se transforma.
0: Efectivament, molt interessant aquest tema. Ja us ho explicàvem, estimats oients, que avui tindríem coses interessants. Queda prou clar, idò, la connexió entre música i festa i tot el que representa aquesta connexió, i això ens ho descobreix. És evident que aquest programa no mos dona per parlar totes les tonades i melodies associades a la festa, perquè no acabaríem mai, i perquè també hi ha un component que, tretes de context, aquestes tonades poden perdre part del seu interès. Podríem parlar de tonades de Fabiol, que n'hi ha unes quantes i que cadascuna té el seu moment, dels càntics, de les cançons específiques per actes concrets, com per cert volem vi, amor, quan tiren ses botes, però no pensem que el volem vi va ser una cançó que es va fer aposta per ses botes, una cançó que existeix no només a Menorca, sinó que trobam en el País Valencià també. En lloc de dir volem vi, diuen boca vi, però sa melodia és exactament la mateixa. Si tinguessin temps, que no en tenim en aquest programa, escoltaríem un trosset d'una cançó valenciana que xerra de so, però mos dona compte de so, de com sa cultura evoluciona, i mos feim una cosa com a pròpia, sense tenir coneixement, que no és una cançó específicament ni de món ni tan sol de Menorca. Volem ara sí que escolteu la següent cançó, perquè recull un esperit típic de festa, les ganes de festa quan sentim que s'atraquen, l'emoció i els preparatius, ambientades les festes de Sant Joan de Ciutadella, una cançó interpretada i popularitzada pel Sis de Ponent, però que ja ha travessat la frontera pròpia que la fa accedir a l'estatus de la música popular. Escoltem Sant Joan.

0: Bueno, si sentim la lletra de la cançó, xerra precisament de aquestes coses que caracteritzen la festa, i surten les coques, surten les coquetes, surten el xocolat i les ganes, eh? És un cúmul de situacions molt propis de festa, i per això té tots aquells ingredients propis que ha de tenir la festa. Però alguna cosa mos fa que potser sembla que no seria de repertori d'aquelles cançons que tradicionalment podríem dir que és música popular, tot i que jo crec que l'hem d'incorporar dins aquest corpus. Gairebé sembla que fos una cançó de temps ancestrals, però no ho és. En la naturalesa de la música ho podem veure. No té aquella forma de música tradicional. No oblidem que els Sis de Ponent l'inclouen en el seu primer disc, que és de 1993, i és una cançó de Nova Fornada, per tant, cançó seva. Fa 30 anys, idò, diguem que no fa gaire. Curiosament, m'agradaria que escoltéssiu aquesta altra cançó. L'escoltarem just al principi, però em sembla molt interessant per poder comentar aquesta cançó de Sant Joan. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. És curiós, eh? M'ho sona bastant una cançó i una altra. Aquest és un fragment d'una cançó de l'artista Kenny Rogers, de Gambler, es diu, el jugador, Narra la història d'un jugador d'apostes i de com de desgraciat pot arribar a ser i que perd tots els doblers. I Sis de Ponent la van emprar com a base musical per la seva cançó de Sant Joan, i d'aquí a la inclusió gairebé en el cançoner tradicional de festa, sense que aquesta connexió que explicam ara sigui gaire o pràcticament gens coneguda. Això és la genialitat de la música popular. De Jordi.
1: És que tenim molts d'exemples d'aquesta transformació, adaptació de cançons que cap a la festa i cap a poder fer, poder cercar un discurs propi, no? Al final, no mos inventant res de nou, vull dir, des de l'època medieval hi ha casos de melodies eclesiàstiques en les quals s'agafava la monodia i se transformava en un text profà, no? Però en el cas de les festes, és bé, i en trobem exemples. Rellaven d'un senyor de Montenruc, un senyor de Montenruc que a València la canten amb tramussos d'Àfrica.
0: Sí. La trobàvem en forma de venera, també.
1: La trobàvem en forma de venera. Sesmón que rellaven amb Cés Avilés, no?, que també tenen set similituds. Tantíssimes d'altres que ressignificam, no? I aquesta és la paraula important, ressignificar. Jo, per exemple, un altre, el maniquí, el famós maniquí, que ara sembla indestriable, que no hi hagi en cap moment que donen ses canyes, que no puguin sonar altra cançó que el maniquí. Tenim testimonis de no fa tant d'anys, vull dir, dels anys 80, en les quals es tocava la Ramona, bueno, 80-90, que es tocava la Ramona Petxugona en el moment
0: a l'època de les canyes,
1: i ara sembla indestriable. I el maniquí no té res de menorquí, és un pas doble que va fer un senyor, crec que pel nord d'Espanya, i va incorporar, es va incorporar aquí, vés a saber com, i relat, igual que es Jaleo. Al final estem ratllant de què consideren popular, no? I és un debat molt interessant de què és la música menorquina o de què consideren la música popular menorquina. I podem tenir una... I podríem tenir un gran debat sobre què és la música popular menorquina, perquè una persona podria dir no, la música popular menorquina són les jotes, els fandangos i això que han ballat tota la vida des del segle XVIII. Una altra persona te podria dir, bueno, també les cançonetes i això. Una altra persona també te podria dir no, però és que les cançons de veneres que de música menorquina, encara que siguin des dels anys 60 cap aquí,
0: també forma part de repertori.
1: També forma part de repertori.
0: I si la majoria, o un esgruix important, no sap que tenen un autor concret, la majoria de les vegades encara es viu.
1: Exactament. I en aquest cas, la cançó de Sant Joan, passa això, o en el cas d'Esvagros, que han transformat la cançó de Sabaters en la cançó d'Esvagros, no? I l'han repopularitzat d'una certa manera, no? Al final, en què mos quedam, no? En que la música popular, la música tradicional, no ho és tant per les característiques formals, creatives o l'essència, diguem, que inexistent essència de la cançó, sinó amb sus i la significació que li donam, no?
0: M'ha semblat molt interessant aquesta paraula de ressignificació, perquè crec que dona molt de compte de quin és el mecanisme que opera
1: exactament
0: en la música popular.
1: L'altre dia i pensava en un tema, el darrer toc de Fabiol. El darrer toc de Fabiol és un invent moderníssim. Mm-hmm. Vull dir, no... Si pensam en Ciutadella, és darrer tot de Fabiol, que ara és un acte multitudinari en el qual tot s'acaba i plors, i jo mateix, no me n'amac, però és darrer tot que és un descuit, neix d'un descuit, d'un Fabioler que havia d'acabar de sonar des Fabiol dins cas que ja senyor, i segueix sonant fins que es queixi allà, i ja ho han transformat en una tradició, no hi han ressignificat, i a més li han donat un significat nou, el primer tot de Fabiol, i B3, tota la comunitat autònoma mirant allà com si li anés l'orgull patri per mirar el primer tot de Fabiol, i en Sebastià que tremol, masquí meu, i hòstia, i són moments que han passat a ser d'una cosa, no vull dir banal, però insignificant.
0: Anecdòtica, tal vegada.
1: Anecdòtica, i transcendent a ser el moment un moment de comunió de tot un poble i de significació, no? Totes aquestes coses són aquest fet de ressignificar, i és el que a vegades des de sectors, diguem-ne, més conservadors i tal vegada més no tan
0: essencialistes
1: de tot això no entenen precisament, no? Aquesta necessitat de que si volem que hi hagi una cultura que mos unesqui, que mos traslladi, ha de ser significativa, i per això la ressignificació, no? Necessitam que aquells productes, aquells artefactes culturals que empram mos signifiquin qualque cosa, mos emocionin o mos suposin qualque cosa, i malauradament en tot això, malauradament no, però sí o sí hi han entrat altres factors avui en dia, no? Com tot el món digital, tot el món de les xarxes socials i la necessitat de fer-ho públic. Mm. Però tots aquests elements ens donen a entendre això que ha passat. I em faig un petit excursus i torn tot d'una, perquè ja fa una estona que xerro, però ha passat, per exemple, amb el Vall de Bot. Uh-huh. El Vall de Bot a Mallorca. El Vall de Bot a Mallorca ha tingut un fenomen social, i aquí a Menorca no hem estat capaços d'aquella recuperació, aquella empenta que va néixer en els anys 70-80.
0: Uh-huh. Sí, perquè el procés era el mateix, eh? Apareixien grups folclòrics o grups que es dedicaven a la recuperació de la música popular a la vegada, tant a Mallorca com a Menorca. Eh? I a Mallorca van tenir aquesta explosió de...
1: I aquesta capacitat de transformar una cosa que s'havia recuperat des del franquisme, que s'havia recuperat des del producte turístic, uh-huh, a ressignificar-la i tornar-la a dotar de significat, però no només significat identitari, que també en té, però també de significat de gaudi, de que podem xalar, podem passar-nos bé ballant músiques que feim, que tenen unes arrels amb el nostre passat i això, i bueno, tu ho sabràs millor que jo, que amb Salvaida també ho ha fet, no? D'agafar aquells ritmes, aquella de son, i transformar-los per donar-los una nova significació.
0: Mm. Molt bé. I parlant de significació i d'aquest fenomen de cançons que n'inspiren d'altres i passen a formar part del corpus popular, en volem escoltar una altra que no és a sa festa com a celebració protocolària, sinó festa per riure i xalar, l'absència de feina i els temps d'esbarjo. Em era molt habitual sortir del poble, i aquí tenim un fenomen que és molt de llevant, que és l'existència de petites urbanitzacions a la costa, com són Esmortà, la Mesquida, el Grau, també en el sud de Sant Lluís, la Punta Prima, Mirien Colla, que eren petits cases d'estiueig, en què la gent del poble sortia als estius, però també qualque cap de setmana a fer vegues i a xalar i a riure. I tot això, com no, sempre també anava acompanyats de música. I una d'aquestes poblacions és Esmortà. Esmortà és un petit un conjunt de cases, i hi ha una cançó que es diu A romandre Esmortà, i anem a escoltar-la. Se n'han fet moltes versions, efectivament, i m'ha costat triar quina, però penso que per parlar de música popular havíem de fer un homenatge a una de les nostres grans divas de la música popular, que és la Joana Pons, i aquí tenim la versió feta A romandre Esmortà.

0: Bé, un clàssic d'aquest tipus de música, música per anar de vega, música de festa així més extensiva, xerra de tots aquests elements que són propis de les sortides de la vega, estiar, amb es menjar, seguir terra, es pescar, tots els tòpics junts allà, i és interessant, no? com a fenomen. A més, tot i que ressalti molt aquests elements amb els instruments i ritme que consideram, perquè ja hem dit ara que és menorquí, que no és, però que s'ha consolidat, diguem, darrerament com a música menorquina, no se mos fuig que és un deix molt de ranxera.
1: Bueno, jo vull dir, començar dient que en Joana Pons, si no ho tinguéssim, l'hauríem d'inventar, perquè és que ha fet una feina espectacular per Menorca, no? I com a referent de tantíssimes coses, no? I la cançó d'Esmortar és una cançó d'aquelles que segurament no deu tenir més de 100 anys, no? No crec que no tingui tants.
0: De fet, Esmortar no sé si els té 100. Sí que els té, perquè hi ha la primera casa, que hi ha una inscripció que la posa 1900 i cosa.
1: Però com aquesta cançó ja és com... Segurament deu tenir el fi de l'autor, deu ser viu o això... I mos ha quedat com una cançó popular, d'origen dubtós i totes aquestes coses, no? Però mos ratlla d'aquest tipus de festa, no? I crec que a vegades l'oblidam. Es navega, es fet aquest de traquetser la mà, no nedant, però no traquetser la mà.
0: Interessant, perquè nedar és una cosa que també va molt lligada amb el turisme.
1: Amb el turisme, no?
0: El gaudir la platja és una cosa que sembla molt menorquina i no ho és.
1: I es fet aquest desgaudi amb espais fora de la ciutat i també m'ho relaciona molt amb això, quan deien, no és món obrer i tot això. I totes aquestes cançons que configuren aquest corpus que mos du a una festa dins el que dèiem de festes patronals o festes majors, que jo crec que són més festes majors que patronals, a Sant Joan no ho és, patró de Ciutadella, i que mos duen a un moment de festa que jo crec que és tant o més important que els cavalls, i jo és que tal vegada és per de formació professional, però el fet de que obriguem les cases, que entrin dins que nostra 50, 60, 100 persones, menjar, beure, cantar fins a esclatar, mai millor dit, que després hi entrin els cavalls, però o sigui que la festa s'entri tant dins les cases, amb aquest repertori que mos hem anat creant a partir de ressignificacions, a partir de cançons relativament noves, jo no és que sigui un gran viatger, però bueno, sí que he visitat altres festes i no ho veus al món, ni en festes d'aquelles que dius, d'aquelles que són de la UNESCO, d'aquelles que són festes que mostren reconegudíssimes. Jo no conec cap altra festa que el factor ciutadà sigui tan important com Sant Marc, i no per fer votar els cavalls en mig de la plaça, no? Per aquest fet de dir, obrim que nostra,
0: tothom és benvingut,
1: passau, mengeu, beveu, és igual,
0: cantau, traieu les guitarres, i a tota cotxeria oberta hi ha una guitarra a punt per sonar,
1: i és això, i jo m'assembla espectacular. I aquestes cançons de Roman d'Esmortar, les cançons d'en Tòfol Mus, d'en Ortega Monasterio, de tant d'altres,
0: a Romandre, les Gavines, tot això parla de...
1: Tot aquesta mos creen aquesta festa, aquest gaudi, aquesta diversió que és importantíssima, no? I és això, i la música i la festa, tu ratllaves abans de les dues festes, no? De la festa particular i de la festa com més fora
0: de gaudi.
1: I per jo, és bé, jo he dit tantes, la cultura popular està poc estudiada, i la cultura popular que hem estudiat molt a Menorca de la festa ha estat aquesta, no? Dels protocols, del primer toc, del caixer senyor, del caixer bala, dels orígens dels cavalls, vale. Però qui s'ha aturat a estudiar, a entendre aquest espai que la música propicia, entre altres coses, que és aquest espai social que es produeix a dins que teva mateix,
0: que meva, jo et som d'escobre portes també, bé, arriba, canta, menja, beu,
1: i que nostra, i nosaltres també ho hem seguit, no? Bueno, és la música com a facilitador d'aquest intercanvi social, d'aquesta comunió que se produeix durant les festes, no? A romandre's mortar, i tornant un poc enrere, morralla d'aquest obrerisme, no? I també n'havien ratllat antes d'entrar, i precisament enguany de Sant Josep Anselm Clavé, una persona que va impulsar el moviment obrer des d'una perspectiva cultural, des d'una perspectiva de
0: comunió.
1: De comunió, precisament, i va impulsar precisament els cors, els famosos cors Clavé, com una eina de comunitat obrera, no? I els cors Clavé, que potser m'ho sonaran raros, però no deixen de ser l'Estudiantina de Ciutadella i Sorfeón.
0: I Sorfeón Maonès, quan va néixer l'any 90.
1: Són els deixos d'aquesta cosa. I aquesta propensió a cantar, aquests deixem-lo dolç, aquests vagrossos, totes aquestes coses, per jo, tracen una línia a partir d'aquest moviment obrer, no? I aquestes cançons que ratllen de sa festa, de s'espai en el qual mos trobam fora de sa feina i gaudim, pues són producte, entre altres, de tot aquest moviment.
0: Molt bé. Has parlat de Deixem-lo dalt, també com a mostra, perquè de festivitats ens hem centrat en les festes majors, però de festes n'hi ha al llarg de tot l'any. Deixem-lo dalt va lligat a Pasco, la festa de Pasco. Té un origen religiós, però és una música que ultrapassa, diguem, tota significació religiosa i fa aquesta feina de comunió, perquè Deixem-lo dalt, si algú no sap què és, ara tampoc no reproduirem cap cançó de Deixem-lo dalt, però es basa en cançons cantades a partir d'un cor, un cor que canta dins l'església primer i després que surt en el poble a oferir-se com a tal. Són músiques també lligades en aquestes festivitats, i al llarg de l'any deim que en xerram, impliquen comunió, festa i música, tot va com un pack. També una altra de les festivitats és Sant Antoni. Sant Antoni és una festa que és sediada del poble de Menorca, va ser declarada en el seu moment com a tal, rememora un esdeveniment històric, la conquesta de les tropes catalanes l'any 1287, però representa això, també és una època de comunió. Això a Mallorca, tot i que sigui la diada de Menorca, Mallorca és encara molt més visible, les grans festes d'hivern a Mallorca, el Sant Antoni. És probable que aquest Sant Antoni com el viuen a Mallorca, de comunió en els voltants del foc i les torrades, que ara s'estan com a recuperant al llarg dels darrers anys a Menorca, però segurament eren més presents en sa antiguitat de fa més anys. No sé si en tens coneixement, Jordi, d'aquest fet.
1: La veritat és que no, però sí que, aprofitant, ja que l'he dit, hi ha un llibre del segle XVIII, de final del segle XVIII, del Lindemann, que és un senyor que va aparèixer per aquí, per Menorca, un viatger, que ratlla un poc de les diversions de Menorca durant l'hivern, durant tot l'any, no? Uh-huh. I fa una reflexió, fa un comentari que, ratllen de com la gent se diverteix, no? És a dir, després de treballar durant tot el dia, tota la seva diversió a la nit es redueix a tocar la guitarra i un parell de castanyoles. Les dates durant les quals s'ofereixen són de l'època de Carnaval, no ben bé Sant Antoni, però sí que en aquesta època més
0: d'hivern.
1: Més d'hivern, no? I els dies de Sant Joan, Sant Pere i tot això. Vull dir que trobam que la música i la festa ha estat un punt lligat. Sant Antoni ha estat una festa molt ciutadellenca, jo crec, fins als anys 80, en la qual la declaració de Sant Antoni com a diada del poble de Menorca, que crec que tothom hi ve d'acord, de moment encara no hi ha ningú hi tornat a debatre sobre el tema.
0: Com ha passat a Mallorca, per
1: com
0: exemple.
1: Com ha passat a Mallorca. S'ha transformat i s'ha creat aquest punt. És curiós, Bep Portella, un tècnic de cultura d'on hi ha molts anys a Mó,
0: i estudiós també de la cultura popular,
1: feia un comentari, no me'n recordo quin llibre, de que la festa de Sant Antoni s'ha mallorquinitzat, la festa de Sant Antoni Menorca s'ha mallorquinitzat, no? amb aquesta idea de les torrades, sí. Inclús trobam a Sant Climent que van crear una colla de dimonis, dos cagrossos de dimonis que surten només per Sant Antoni, molta de la mallorquina, no? La música és per tot i Sant Antoni és una festa en la qual s'ha tractat de concentrar l'essència d'allò que és menorquí, no? Els instituts hi fan els glosadors, se mostra el dia que hi ha tallers de llata, se fan balls de fandango, bueno, totes aquestes coses, no? I veiem també com aquesta part de la música ens uneix. Mm-hmm. Què mos passa a Menorca? Jo aquí volia introduir una cosa, que és el tema que no tenim himne. I és un debat...
0: És un debat llarg. De fet, segurament és un debat que no ha transcendit públicament, però no. Que en les esferes institucionals, d'una manera o d'una altra, sempre hi ha estat. I és cert que no és un... No crec que sigui un debat fàcil. Bueno, un debat és molt fàcil. El que no és fàcil és triar quina cançó podria ser l'himne de Menorca.
1: Jo crec que no l'hem de tenir. I som, tal vegada som un poc radical amb aquest tema, però... Els himnes que mos trobam són himnes del nostre entorn més proper, són himnes sobretot nascuts d'una època de romanticisme, de finals des de 19, principis dels 20, i això, que me perdonin, però al costat de la Balanguera o en Pons s'hi posa molt, molt seriosament, o serà complicat trobar una lletra
0: i un himne que representi tantes coses com la Balanguera.
1: Clar, què mos passa, però també si fem una reflexió en quant a això, que podríem dir? Tenim referents en pretèrits de que puguin construir aquest imaginari de Menorca, tenim pàtria d'Àngel Ruiz i Pablo, però poca cosa més. I com l'han creat aquest imaginari de Menorca, no? d'aquesta identitat menorquina, sobretot l'han creat a partir de les cançons dels festivals de la cançó de Go. Això és la meva teoria, home. La idea de Menorca com a ens en el qual lluam i cream una cançó és molt recent. És, jo, bueno, de fet, un dels treballs meus versa sobre això, sobre que has fet de que cream l'imatge de Menorca pasturistes amb els festivals de la cançó dels anys 60, però els primers que molt la creem som els menorquins. I Menorca, Silla dels Vents, Menorca blanca i blava, la Menorca
0: que veu el turisme que arriba i t'arrabassa sa caseta, sí. Jardí, sa barqueta,
1: I
0: com ets a parlar del Lucas, no?
1: tot aquest imaginari de Menorca, tot aquest imaginari de menorquinitat que s'ha estès, i jo crec que pràcticament per tot, musicalment neix per això. I clar, tornant a Sant Antoni, la diada del poble de Menorca, quin imaginari hem de reflexionar, hauríem de posar amb aquest himne, no? Aquest imaginari creat a partir de la mirada turística, de la mirada, diguem-ho així, colonial, de voler colonitzar Menorca, no? I Pau Obrador, sociòleg àmpliament conegut en aquesta taula, enrallava, no? També de com Menorca se converteix en es feminitza i es converteix en una dona objecte de desig, i Silla se converteix. Això d'hem de fer himne de Menorca, aquest imaginari diguem-ho així, sexualitzat o feminitzat de Menorca, o hem de cercar un imaginari...
0: Allò de Menorca és un jardí florit, Menorca és un jardí florit, les menorquines són roses.
1: No? És un tema ampli, però bueno...
0: Tornem a Sant Antoni. I escoltem una versió de fet que va recuperar Subaida, grup que molts coneixereu, en el qual vaig tenir el gust de participar, que en el primer disc recuíem una de les tantes melodies que hi ha recuïdes de Sant Antoni, perquè no només n'hi ha una, perquè també tenen gràcia i enllacen un poc amb això que dèiem. Les melodies són diferents, però totes acaben parlant de la festa de Sant Antoni, del dimoni, de com juguen a 31 i de coses que inciten a la festa. Aquesta melodia recuperada que només apareix a Menorca, la trobam aquí, tot i que escoltareu a l'àudio un inici que també vol fer l'uet en aquesta tradició mallorquina de les xeremies, com hem dit anteriorment, no són un instrument específicament mallorquí, sinó que a Menorca també en teníem existència.

0: M'hem sentit aquest inici de aquest estoquet de participació ciutadana, et sentien escrits, aquests de fons, que és allò que representa sa festa i allò que Sant Antoni també, no sabem si ha estat, volem que sigui, a Mallorca sabem que és així, exactament, i ses festes, en els fons, tenen aquest component, no? No sé si vols comentar qualque cosa de més sobre la cançó aquesta que hem sentit de Sant Antoni.
1: Bueno, no, jo crec que mos en falta molta gent que faci música i repensi la música des d'una mirada tradicional i d'arrel. Tenim casos, bueno, tenim Salvaida, que va existir en el seu moment, però avui en dia tenim Figues d'un altre paner, tenim Anna Ferrer, que també fa coses, tenim Es Bastió de Silla, tenim gent...
0: Tenim Es Galles a Pastera, no te n'amaguis,
1: no,
0: en Jordi també té un grup, tot i que és molt modest, fa una gran aportació amb el seu grup a la música també d'arrel.
1: Bueno, i crec que com comentaven abans, no, la música d'arrel no ha de ser només tocar els fandangos que han tocat tota la vida, sinó a partir dels fandangos que han tocat tota la vida poder fer altres coses, no? I poder donar altres significats i poder donar noves perspectives en el futur. La música tradicional és una música que mos connecta amb moltes coses i jo crec que no mos connecta tant amb el passat, sinó amb la comunitat. Hi ha gent que vol o entén que la música tradicional mos ha de connectar amb el passat, també, no ho negarem, però jo crec que mos ha de connectar més amb el sentit aquest
0: de pertinença.
1: I això, no, que no me vengui ningú a dir que som un nacionalista, un separatista o aquestes coses, la comunitat es pot fer de moltes maneres que no necessàriament vulguin dir això. La comunitat es crea amb sa festa, es crea amb sa cultura, es crea amb soci, es crea en molts àmbits, i és una manera que tenim els humans de que sa nostra vida sigui molt millor. I sa música, tot això, sa festa, ho encamina.
0: Molt bé. I Arrelats té també aquesta funció, el programa nostre, que us pot descobrir aquestes petites joies i fer aquests plantejaments que són tan necessaris per la cohesió de la nostra, del nostre poble, de la comunitat allà on vivim. Per tant, bé, i arribam cap al final del programa, en la darrera cançó, la cinquena d'avui. I si hem passat per les diferents festivitats, arribarem a Nadal, falten 3 mesos encara, però Nadal és un moment de canvi de cicle, ho ha estat sempre, és d'aquelles festes cristianes que en el fons no deixen de ser una reinterpretació de festes paganes, perquè totes les cultures tenen un canvi de cicle i aquella època és el solstici d'hivern. I bé, però Nadal és cert que per una banda de part pagana passada a part religiosa, però de part religiosa passada a part comercial. La societat capitalista també ha donat una visió molt clara de Nadal, enfocada com a grans festes de consum. I això ha fet que associem en aquestes festes cançons de Nadal superinternacionals, com Feliz Navidad o Blanca Nit o I Wanna Wish You a Merry Christmas, que són les cançons, el fil musical que sentim constantment a qualsevol centre comercial o cançó que anem quan arriba Nadal. Però també tenim cançons nostrades, perquè el Nadal l'hem viscut tothom. I bé, n'hi ha que són d'un entorn més proper, aquestes cançons catalanes, com el 25 de desembre, o el desembre congelat, o d'altres que tenim, o les 12 van tocant, lo noi de la mar, etc. Però n'hi ha qualcunes poques que hem conservat, però n'hi ha que són específicament menorquines i m'agradaria que n'escoltem una. I em permetreu un poc sa llicència d'avui posar una cançó que s'ha convertit en cançó coneguda fora de Menorca, pel fet que bueno, que és una cançó guapa, és pròpia, aquí es coneix com la cançó del Pastor Gran, però fora de Menorca la coneixen com a Nadal a Menorquina, aquelles coses de l'imaginari. No sé si tens, vols fer qualque comentari d'aquesta cançó que sentirem ara.
1: Aquesta cançó, bueno, és un exemple de com tu institucional o tu formal sempre necessita la necessitat d'anar acompanyat d'aquesta part més informal, no? Tenim molt d'exemples, inclús encara en la societat d'avui en dia menorquina, que ha passat tot un procés d'industrialització, de turistificació durant molts anys, d'aquests exemples de músiques, de cançons que han sobreviscut i no sabem gaire ben bé com tot aquest procés i segueixen vigents, no? És en aquest cas de la Nadala menorquina, en què la versió que posarem de crec que de música nostra, sí. uns grans referents a la música de les Illes Balears, però també trobam exemples, altres exemples com recuperats, no? Trobam en el Nadal mateix la Sibil·la, que no havíem, que s'havia deixat d'interpretar i que havia tingut so, i des del boom de la declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat, tothom tenia Sibil·les i tothom les recuperava. I molt bé, mira, música que afegim a la nostra. O d'altres molt poc conegudes, com el cant de la Sentència, la Setmana Santa de Migjorn, i no sé si Mercadal també la fan en els divendres sant, que es canta la Sentència, que és un cant molt específic
0: d'aquell dia
1: amb un català antic i que se fa, no? I que se produeix. És una cosa molt excepcional, no? I tots aquests elements que acompanyen la religiositat, tot allò més formal, aquell intent de diguem-ho així, controlar un pot ser societat, perquè la festa Nadal, no sé quant és que llegia, que no deixava de ser la festa que des de sobretot el protestantisme i després per extensió nosaltres en quant comercialment havien intentat controlar una mica tota la disbauxa que es produïa durant el Nadal, no?
0: Sí, perquè ara nosaltres tenim imatge d'unes festes molt pausades, molt de cara endintre.
1: Sí, no? I no deixen de ser festes de hi ha testimonis de festes més explosives, que vindrien a ser un poc els Sant Antoni i mallorquins, no? Però això, i aquesta cançó que no és, té un punt religiós, evidentíssimament, però que no deixa de ser una cançó jocosa, una cançó alegre i una cançó jo diria és que ni litúrgica, és una cançó que sí, hi ha el moment d'això, però que mos permet veure això, no? com al final la cultura és tot un continu. I ja és darrer punt teòric de tot això, moltes vegades intentam encapsular les manifestacions culturals amb alta cultura i cultura popular i tot això, no? I no fer res més que ratllar, però al final tot és un continuum i allà on posant la divisió és un punt complicat. Aquesta cançó evidentment és una cançó popular, però està inserida en un moment seriós, no? Bueno, donaria per un llarg debat.
0: Escoltem la cançó del Pastor Gros.

0: Si hem sentit, és una cançó, a més, arranjada d'una forma increïble per aquests referents de la música, que són música nostra, són mallorquins, i adapten aquesta cançó menorquina. I si ho he escoltat bé, les estrofes, hi ha una tornada i després n'hi ha dues, eh? Jo som el pastor més gros i llavors la següent que diu jo som el quart pastor. La cosa pregunta és, i el segon i el tercer on són?
1: Eh? I no ho sé. Devien ser de festa, segurament.
0: Segurament devien ser de festa prenent alguna cosa. Bé, fins aquí el nostre programa ha estat, esperem que hàgiu passat una bona estona parlant de la nostra música i en aquest cas també de la festa que sonava el programa. Volem donar les gràcies a en Jordi Orell per haver acceptat la convidada i per haver estat aquí explicant-nos aquestes coses tan interessants sobre la música, sobre el fet popular, sobre el gaudi, etc. Gràcies, Jordi.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i enhorabona tant a tu, Joan Carles, com es fa per fer aquesta iniciativa tan potent de fer ràdio, de fer ràdio en català i de fer ràdio sobre la nostra cultura en un sentit molt ampli que crec que és més que necessari.
0: A tu, Jordi. I gràcies a l'equip del programa, en Cristian Pons i en Txec Pons. Recordeu que ens trobarem a Ràdio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. Fins aquí, Arrelats. Esperam que us hàgiu sentit a gust. Fins la pròxima setmana.
2: Bones festes.
0: Bones festes.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

despentinant els records que et graten el cor fins que

sota les ones murmurants i atures el cotxe davant de l'espada.

Don't let cruelty eat your mind.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

Si haguéssim estat més papistes que el papa, per enregistrar aquest podcast fora de sèrie, hauríem d'haver-nos desplaçat a la Torre de Fornells, el lloc on va començar tot, l'epicentre. Ara bé, per no crear cap mena de discriminació territorial, per evitar greuges, com que gairebé tots els municipis de l'illa hi han estat implicats d'una o altra manera, excepcionalment ens trobam en territori neutral, en un no lloc, el menjador d'un pis d'un habitatge de protecció oficial que podrien trobar a qualsevol zona urbana de Menorca. No calen més detalls al respecte. En aquesta ocasió el que compta és situar-nos en el temps. En aquest sentit, cal fer referència a l'aparició dels mussols, un grup que volia acostar la poesia al gran públic des de la diversitat de les arts escèniques i la música, el tombant dels 70 del segle passat, quan, per dir-ho d'una manera tòpica, la gent es pensava que tot estava per fer i tot era possible, malgrat que després es constatés que gran part del futur estava atado y bien atado. És en aquest context que va néixer el grup musical Traginada. El concert de reunió d'aquesta formació, dissolta feia anys, que es va celebrar en el marc de la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa de 2003, va prendre cos la idea de recuperar l'esperit inicial dels mussols amb un recital poètic que havia de combinar diverses disciplines artístiques. Un any després, a recer de la Torre de Fornells, començava Llenvers, un esdeveniment central de la vida cultural illenca que el 2025 ha arribat a la 20a edició, celebrada a Ferreries i Es Castell el primer cap de setmana d'agost. A Lectura Retrobades, volem celebrar aquesta fita amb els poetes i dinamitzadors culturals Pere Gomila i Llucia Pellicer, que actualment són els encarregats que aquest esdeveniment poètic il·lumini les nits d'estiu menorquines.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany l'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. Per concretar-ho.
2: Sí.
0: Val, ara és parlar, però, de com és Illenvers des de 2016. Quan va començar, teníem un format un pèl diferent i quan es va posar en marxa, de fet, Illenvers, teníeu, Pere, algun model en què emmirallar-vos, a part dels mussols?
1: Mira, realment, la iniciativa d'Illenvers no va sorgir de poetes. És a dir, ha citat en la introducció la fira de música d'arrel de Manresa, en què es va convidar a Traginada, i van anar, no tot Traginada, però que van ser 6 components de l'antic Traginada que hi van anar. Arran d'allò, es va fer un dinar que hi havia bastanta més gent que no els que havien participat en aquell esdeveniment. I, bé, parlant amb en Paco Bagú, Traginada, i en aquell moment anàvem caminant, érem en Paco Bagú, en Sergi Clofé i jo mateix, i en Paco va dir: "Ai, Pere, hauríem de tornar a fer aquells recitals que feien amb els mussols." En Paco era un entusiasta, bé, ho eren tots, però vull dir, en Paco de Traginada era un entusiasta d'aquells recitals, i va llançar l'idea de tornar a fer recitals com aquells que fèiem. Evidentment, havien passat molts anys, havien passat 30 anys, havia de tenir un altre format, però en qualsevol cas ell va llançar la idea. I nosaltres li van dir sí, bé, però va quedar així. I al cap de pocs dies me va venir a veure, o mos va telefonar, no recordo, que ja fa 2004, han passat uns quants anys, que havia parlat amb el conseller i que el conseller agafava Illenvers com un acte d'esconsell i que estava tot fet, que m'havien de posar ja a fer recital. I va ser quan, en el primer cas, pensant de fer un recital, ens van trobar, crec que eren 13 poetes, ho van organitzar de manera coral entre uns quants. En Sergi Cliofé va tenir la brillant idea del títol d'Illenvers. I arran que ho havia proposat en Paco va ser això que es va fer a la Torre de Fornells, que va ser, en certa manera, un lloc emblemàtic en els primers recitals. I d'aquí va néixer d'una manera, diguem, una mica improvisada, no? En aquell moment van recuperar el fet de ser poesia, música i arts plàstiques, i en Mussols tenia 3 pintors, tenia en Francesc Albet, en Pacífic Camps i en Pere Pons, que també actuaven i feien. En aquest cas van optar per projectar imatges a una pantalla i van recuperar també la música en directe. Els primers anys va ser sempre en Guillem Sol de Vila. I així va néixer. Vull dir que no va ser una iniciativa, diguéssim, directa dels poetes, sinó a partir de l'impuls d'en Paco Bagú.

Bona nit a tothom. Estem a Illenvers. I que és Illenvers? Illenvers vol representar un espai de trobada entre la poesia, la música i la pintura. Un espai on conflueixen les arts per reflexionar, per evocar, per cantar o per aixecar un clam, per d'altres o per cridar l'esperança, per mostrar, en definitiva, les visions diverses que tenen els artistes sobre Menorca. Perquè poesia, expressió plàstica i música són al cap i al fi formes diferents d'una mateixa voluntat expressiva.

0: De fet, dins d'aquesta primera etapa, noms com els que has citat de Paco Bagú o de Sergi Calofé són, juntament amb el teu, noms fonamentals. No sé fins a quin punt també en tot l'aspecte de coordinació de les arts plàstiques hauríem de parlar una d'en Carles Gomila, però són uns noms que després, en una segona etapa, en certa manera, canvien. I és quan entren a Llucia, si no vaig errat, no?
1: Si bé els primers nombres van tenir suport d'en Pacífic Camps, i després ja en Carles Gomila, que va continuar durant molt d'anys fins a la segona etapa, no? I bé, ells s'encarregaven, sobretot en Carles, de tot el tema de muntatge d'imatges, de preparació dels PowerPoint que passaven, i és qui s'encarregava més de contactar amb els pintors per demanar permís per reproduir obres. Jo també ho feia qualque vegada, però és qui se n'encarregava més era en Sergi. De fet, en Carles va ser un suport molt important en els recitals, perquè va ajudar molt amb tot el tema d'imatges, sobretot. I de portades, i de portades, perquè com que eren plegates, no puc dir coberta, i sobretot amb el tema de portades, que hi ha quants anys, que la portada és d'en Carles Gomila.
0: Molt bé, de fet, hem de parlar d'èxit, d'un format d'èxit, que té un moment en què hi ha una pausa en què es replanteja, però això ja més o manco, ja m'ha apuntat que hi ha un parell d'etapes, però també és un format d'èxit que té fis, perquè tenim Illa Invers, però després també tenim Vers Hivern, que no deixa de ser un creixement de que, evidentment, si no hi hagués hagut darrere un èxit, no sé si hi hauríem arribat o no. Com a ànimes que sou ara mateix d'aquest festival, jo m'ho he pensat molt, a veure quina paraula utilitzar per allà d'Illa Invers, i crec que si idea de festival li escau, no sé si hi estareu d'acord o no.
1: Sí, de fet, nosaltres mateixos li deim festival.
0: I d'ara us demanaria que des d'un punt de vista personal me diguéssiu què significa per cadascun de vosaltres Illa Invers, perquè segurament tenim un parell de perspectives diferents, no?
2: En el meu cas, que estic en aquest trull des de fa 10 anys, bueno, som dins organització, però abans jo ja era una fita que esperava amb il·lusió cada primer cap de setmana d'agost, que toca més o manco. Sempre s'han mantingut les mateixes dates. I clar, el fet de poder participar-hi jo dia 12, l'any 2012 ja va ser, bueno, però ja va ser molt, molt, m'ho vaig prendre molt d'entusiasme que tinguessin aquesta confiança, i que al cap de 4 anys en Pere em digués, doncs per motius personals, familiars, en Sergi ha de fer una passeta enrere, et fa ganes? Jo ho visc amb molta alegria, efectivament, i crec que, a més, és una mica, per jo, és fugir d'aquesta idea d'art minoritari, no? Quan tu vas preparant una miqueta el patró d'allò que serà Illa Invers, vas contactant uns i els altres, les reunions amb en Pere, no? I que després, al final, el vestit que surt és tan, tan polit, però també tan agraït, perquè hi ha molta gent que ve cada any i bueno, jo realment és un dels esdeveniments a nivell personal més alegres i amb més interès i bosc, perquè realment, de banda de la feina que du, també és una manera de passar-ho bé, conèixer nova gent, veure com van evolucionant també alguns poetes. Jo, la veritat, a nivell personal, seria una miqueta això, el que diria.
1: Bé, jo amb moltes coses coincidiria amb la Llucia. Des del moment que jo he estat des del principi, he de dir que és una de les coses que em dóna més satisfacció de les que he fet o de les que he organitzat. Ja des de la recuperació d'aquell entusiasme de dur la poesia al carrer, diguéssim, a la gent que ja teníem en els anys 70, en certa manera és un esperit que no he perdut mai. Ja sabem que la poesia s'ha de llegir, però també és important que la poesia, i vestida així com la vestim, perquè tot ajuda, no ens hem d'enganar, doler a la gent és important, perquè després hi ha molta gent que ve i que se diu que li ha agradat molt, que s'ho ha passat molt bé, però que després no agafarà un llibre de poesia perquè no són lectors de poesia. I conscients d'això, a més, tampoc no podem oblidar que la poesia sempre ha tingut una vocació oral des del seu naixement. Per tant, aquesta feina humil, que al final tampoc no és simplement d'organització que puc dur a terme o que podem dur a terme, no? Tant a Illambès com després vers hivern, i si han crescut és perquè l'entusiasme mateix d'organitzar aquests recitals o aquests festivals ens dona això, una satisfacció personal important de veure la resposta del públic i altres coses que deien a Llucia, com el fet de conèixer gent, de poder incorporar poetes nous, poetes joves, que també ha estat una feina que jo valoro molt, no haver pogut. Hi ha poetes que han publicat per primera vegada amb el llibre sobre les atletes d'Illambès o que han participat per primera vegada amb el recital. Totes aquestes coses ja m'han donat molta satisfacció personal. No?
3: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetat editorial. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. En aquesta ocasió, però, no ens centrarem en una obra en concret, sinó en una sèrie de títols, ja hi heu apuntat, Llucia i Pere, que són els d'aquells volums que acompanyen el Festival Poètic i que avui són protagonistes d'aquest podcast que dedicam a Festival Guillem d'Ars. Perquè una de les constants d'aquest esdeveniment al llarg de totes les convocatòries, en l'excepció, si no vaig errat, de l'edició de 2015, que és una edició de transició, és una frontissa, va ser un moment de reivindicació i de canvi a l'hora. Com dèiem, una d'aquestes constants ha estat la de presentar als assistents un volum amb els versos que han fet part del recital, ja sigui per seguir-los en directe, això me consta que hi ha gent que ho fa, en paral·lel a l'edició dels Rapsodes, o també per reprendre'ls i tornar-los a llegir a casa en calma i segurament amb una lectura en solitari. D'on surt aquesta idea d'oferir als assistents de l'acte aquest exemplar en paper, imprès, amb els textos que seran recitats? Teniu algun model? Perquè això és una feinada, de fet.
1: Ho diré jo, perquè ho vaig néixer des del principi. El primer any, quan m'ho van plantejar fer aquest recital a la Torre de Fornells, que per cert he de dir que va ser l'incentiu per continuar, des de Torre de Fornells a les 10 de la nit vam pujar prop de 400 persones, cosa que de cap manera mos esperàvem, i va ser l'incentiu per continuar. Jo no, crec que va ser en Òscar Begú en aquell moment, perquè érem 13 que entre tots ho van organitzar tot una miqueta, que va dir que seria interessant repartir els poemes en els assistents, en el públic. Llavors ell mateix va fer fotocòpies i va muntar una plagueta d'una manera senzilla, sense depòsit legal, ni dipòsit legal, ni ICBN, ni res, simplement base de fotocòpies. El segon any

0: En el format,
1: sí.
0: És bolla vista. Eh? I mentre en Pere va fullejant ara el quadre, per exemple, del plaquet de la segona edició, ja veiem que hi ha una millora, eh? Però que el primer és autènticament allò que diuen de...
1: Sortir d'espai.
0: Sí, sí, sí.
2: El segon es consell en aquell moment era el director general de Cultura, en Nel Martí, va dir bueno, que havien de fer un poc millor, està l'edició, crec que encara eren fotocòpies, i la portada, que és d'en Pacific Camps, la van imprimir en el Consell mateix.
0: Sí, és una fotocòpia en color.
2: Una fotocòpia en color de l'any 2005, un vespre, en Nel i jo, no sé si hi havia en Sergi, sembla en Nel i jo segur, crec que van acabar tots els tòners, o bueno, totes les tintes, per això de ser d'aquesta època, de totes les impressores que hi havia en aquell moment en el Consell per poder presentar-se al demà la ploieta. Bé, el tercer any ja va anar a impremta tot i ja va facilitar molt les coses. La idea original jo crec que surt de nos que treballem, han de donar els poemes en el públic.
0: Clar, a partir de la tercera edició, per tant, ja...
2: Sí, ja imprenta tot.
0: Ja va imprenta.
2: Ja es nota el paper més bo. Després es va arribar a també instàncies del Consell mateix. Les millores han estat sempre instàncies dels consellers. Es van imprimir les imatges també, que de tot d'una no hi eren, en fi, vam viure.
0: I de fet és a partir del tercer, va, ho dic molt de veres, no, clar.
2: No, el tercer encara no hi ha imatges.
0: Encara no hi ha imatges, i és a partir del cinquè, exacte, que en Carles Gomila comença a ocupar la portada, segueixen sent plaquets d'aquests quadernets.
2: Bé, de l'evolució en el llibre em pot parlar de Josieva, que ja ho coneix.
0: De fet, el lector que s'entretengui a llegir les plaguetes de la primera etapa d'Illenvers, cosa més que recomanable, a més de gaudir literàriament amb els textos publicats, farà un exercici interessant des del punt de vista de la cartografia literària. Ho apuntaves també tu, Llucia, de veure com evolucionen. D'acord amb un dels objectius del recital, el de donar a conèixer la producció poètica illenca, el lector comprovarà que gairebé tothom que s'ha dedicat a la cosa aquella, i ho direm en paraules o la manera d'en Enric Casasses, o que s'ha dedicat a la parenta pobra, i aquí ho diríem manllevant mots d'en Bartomeu Fiol, a tothom, que a Menorca, a més o manco, s'ha dedicat a treballar versos, ha passat en algun moment o altre, i fins i tot ha reincidit per Illenvers. I això vol dir que trobem autors consagrats, i aquí hauríem de citar Margarita Ballester, podem citar Pere Gomila, tot i que ho comentaven... així com hi ha autors que han participat i reincidit moltes vegades, no sé si el fet de ser organitzador, en aquest sentit és una... Bueno, és un petit fermall que per motius que sigui fa que sigui, és com un peatge, no? Pagant o no... Però bueno, així tot, és participat, Pere, ha participat també Pons, i bé, i tot seguit una llista extensa de veus de diferents generacions, com Antoni Mollcamps, Nanna Maria Ticulat, Pere Xerxa, Àngel Mifsud, Jordi Udribet, Joan Casasnovas, Llucia Pallissé, Vial Pons, Sílvia Pons, Òscar Begú, Fàtima Anglada... els podria llegir, tinc aquí tota una llista. Alguns d'ells, a més, noms que pels quals jo crec que Illenvers ha significat tota una empenta. D'entre aquests, també ho apuntaves tu, Pere, que era una satisfacció per tu. Has fet que Illenvers ha servit com a plataforma per donar a conèixer i a la vegada impulsar autors novells. O dit d'una altra manera, Illenvers ha esdevingut un ens fonamental per al conreu per al foment del conreu poètic

0: de l'illa. I d'entre aquesta nòmina de participants, de gent, que la primera vegada que va pujar de l'escenari a Llanvers, abans no havien tingut una presència pública, és a dir, que s'estrenaven, com aquell que diu, o gairebé s'estrenaven, hi hauria noms com el de Bartomeu Obrador, en Núria Pons Provenç, en Alba Martínez, serien alguns, I d'aquests n'hi ha qui han consolidat una trajectòria i n'hi ha d'altres que, diguéssim, que ha estat un fet puntual, important segurament, però puntual dins la seva activitat poètica. Finalment, a partir de la setena edició, que crec que el poeta convidat va ser Miquel López Crespí, i de la vuitena amb la Laia Martínez, s'encetava la presència al recital de poetes de fora de l'illa. Una tendència que, ara en parlarem, que quan ja anem a la segona etapa, ja es convertirà en un tret fonamental de Llanvers, i que ja en aquesta setena edició ja mostrava clarament una voluntat per part de Llanvers d'evolucionar, de créixer, a la recerca d'un format que n'assegurés la continuïtat i que l'impedís, com dèiem a Menorca, morir d'èxit. Ja dins d'aquesta primera etapa ja hi ha novetats, ja hi ha una evolució, però realment aquella aturada de 2015 marcam un abans i un després, començam una segona etapa, i aquesta segona etapa també té conseqüències pel que fa al format llibre que acompanya el recital. De fet, pel que fa a la publicació, els canvis són gairebé, diria jo, que substancials. Podeu explicar-los, Llucia o Pere, per exemple, qui edita a partir d'ara, dins quina col·lecció, si es reparteixen o no en el públic de manera gratuïta, que això no ho han dit, però dins la primera etapa aquests exemplars, aquestes plaguetes eren gratuïtes. Quin suport gràfic els acompanya? És a dir, anem a marcar què caracteritzen els quaderns de Llanvers a partir d'aquesta segona etapa.
1: Sí, exacte. Igual que hi ha un canvi de format on stage, damunt l'escenari, també el format passa de ser una plagueta, com deu, a un llibre amb cara i ulls, que a més agafa, diguem-ne, la responsabilitat d'alguna manera de treure, o sigui, de la edició d'aquests llibres a l'Institut Menorquí d'Estudis. Crec que llavors, en aquell temps, era conseller Miquel Àngel Maria i, a més, amb la gran sort de que s'inserten aquests llibres o s'afegeixen a la mítica col·lecció de quaderns Xibau de poesia. El format, diguem-ne, també varia. Evidentment, tens els mateixos, més o manco, poemes que es llegeixen damunt l'escenari, però, a més, s'hi compta amb 5-6 il·lustracions per part del pintor o pintora convidat en aquella edició, que normalment tenen l'amabilitat de cedir, de motu propriu, sense esperar res a canvi, no? Contrapartides. I, clar, evidentment és una edició molt polida, jo crec que sí que està molt encertada, i res, hi figuren els noms dels participants i les il·lustracions del pintor o pintora convidats. I la veritat és que esdevé un canvi substancial. I, a més, una pujada de qualitat. Si són gratuïts, a diferència de les plaguetes, ara no són gratuïts,
0: però
1: crec que es poc preu que es paga, s'ho val i molt.
0: Sí, si no vaig errat, aquells assistents al festival que volen adquirir disposen d'exemplars a un preu que és gairebé de cost.
1: Efectivament.
0: Sí, mecanisme. I després, evidentment, fora del dia de recitals, que, a diferència del que passava en ses plaiets, que ja no eren disponibles, aquests llibres es poden adquirir o a l'IME o a la pàgina web de l'IME, ja a un preu que no és de cost, si no vaig errat, però que és un preu que...
1: Que permet adquirir sense gaires... de fet, també són presents a la majoria de llibreries d'aquí, de Menorca. Tant a Munt, com a Ferreries, Ciutadella, a Mercadal també ets vist. Vull dir que a les biblioteques, totes les biblioteques de Menorca tenen la col·lecció sencera de quaderns Xibau i Llanvers, així que si realment algú s'hi vol apropar, ho té molt, molt bo de fer.
0: Això sí que obliga, però, quan es tracta de fer un llibre encara lluís, vol dir també amb ISBN, en correcció prèvia, m'imagino, de galades, haver d'avançar molt a procés de publicació. Vull dir que si el recital es fa dins l'agost, més o menys... Jo m'imagino que això, com a llibre, d'estar preparat abans de l'inici d'estiu. És a dir, que obliga a ser molt previsors.
2: Realment, obliga començar molt abans, evidentment. Normalment el llibre, per ajudar tant en els costos com a l'edició mateixa, els podem agradar jo mateix, i després no es cal fer una revisió, lògicament, no?
0: És a dir, que... en certa manera està un procés circular. Vull dir, va començar en Òscar Begú fent fotocòpies a la primera edició i ara, en certa manera, Òscar Begú segueix tenint Òscar Begú, que ara està nit d'edicions a l'IME, però que abans tenia una empresa que era Quadratí, que es dedicava disseny editorial, o que va ser editor de Puntum, que un editorial de referència dins del món acadèmic. El món dona voltes, roda el món i torna al Born, i tornem a tenir en Pere i en Òscar
2: exacte, aquí. N'hi va haver un quants que en Òscar no hi van passar per en Òscar, perquè encara no era tècnic d'edicions de l'IME. De totes maneres, sí que voldria dir una cosa dels llibres, que jo crec que és important que es paguin, que tinguin un valor. És a dir, encara que sigui preu de cost, és un llibre i, com a tal, la gent ha d'entendre que té un cost i que s'ha de pagar. Vull dir que em sembla molt bé que no es regalin.
0: De fet, no és un llibre qualsevol. Si en algun moment heu tingut algun entre mans o en podeu trobar, perquè són fàcilment trobables, sobretot si sou a Menorca, veureu que és un llibre molt, molt ben fet. És trobar edicions de poesia d'aquesta qualitat, a veure, tampoc no és tan freqüent.
2: I una cosa més que voldria afegir és que aquesta millora i altres propostes van néixer justament del conseller de Cultura, en aquell moment en Miquel Àngel Maria, que va ser qui després d'un any va tornar a engegar Illenvers, i en un primer any, que no hi havia temps, van fer una antològica, no sé si van arribar a ser prop de 30 poetes amb un poema prom, però tota aquesta millora de passat a la plaia en el llibre va ser iniciativa seva, és a dir, no ha estat iniciativa nostra.
1: No.
2: Sempre han estat molt curiosos amb el tema de pressupost, i va ser una iniciativa seva, igualment que va ser iniciativa seva, ser despintor en directe, que despintor en directe no cobra, com ha dit Lucía, per cedir aquesta obra, però sí que té contracte per sobre en directe, i a més també la proposta d'homenatge a centenaris o commemoracions que fèiem al final de Illenvers. És una puntualització només.

si hagués tingut ferida, si el cos s'hagués obert, amb uns punts de sutura hauria unit les capes. Però l'ànima es queixa de no haver sigut carn.

0: en aquesta segona etapa del recital, sense deixar de banda els objectius inicials de donar a conèixer la producció poètica de l'illa, d'una banda, i de fomentar-ne el conreu, tot presentant les propostes de nous autors, i d'haver-se obert al conjunt de la literatura catalana, a la presència, i no cal fer res més que agafar els diferents volums, per veure que hi ha una nòmina impressionant d'autors. Evidentment no hi són tots, però tots els qui són hi havien de ser. Fins i tot quan es tracta de reincidències està com a molt mesurat el número de vegades que un poeta o que un autor ha reincidit, i si hi ha alguna excepció o algú que es passa és perquè tenim alguns poetes que a la vegada són pintors i que o bé els hi ha tocat fer una cosa o bé els hi ha tocat fer l'altra, però bé, la nòmina d'autors és llarga. Tenim gent de Mallorca com Pere Joan Martorell, Naina Ferrer, Jaume Pons a l'Orde, Ana Maria Antònia Massanet, Àngel Terrón, Emili Sánchez Rubio, Miquel Àngel Adrover, Miquel Àngel Lleuger, Carles Rabassa, Vial Sant Pol, etc etc. Pitiusos, enguany ha vingut na Yolanda Bonet, altres anys hi havia hagut na Nora Albert, na Maria Teresa Ferrer, na Eva Tur, na Jessica Ferrer, autors principatins com Nan Nagual, Jordi Roig, Marta Pérez, Blanca Argilés, valencians com Teresa Pasqual, que apareixen, com han dit, al costat d'autors menorquins en una combinació en què seguim trobant sempre noms consolidats i d'altres que tot just inicien el seu recorregut literari. Gent com Damià Rutxe, Carles Mercadal Victori, Joan Pons, Josep Massanés, Yosune Arriaran, Adelina Gómez, en Guillem Benejam, en Joan Triain, en Anaïs Faner, en Joan Roger, Julià, i posant punts suspensius perquè tampoc en podrien dir molts més, eh? I evidentment no cal remarcar la importància que té per al públic illenc poder conèixer i gaudir els diferents accents geogràfics d'una literatura que també és nostra des del moment que s'expressa en llengua catalana i, més davant de certes actituds reduccionistes que fan bandera d'uns particularismes que tanquen portes en tos d'obrir l'es i que volen fer passar per provinciana una cultura que és universal. I, evidentment, d'aquesta convivència entre autors dels diferents països catalans m'agradaria destacar un detall important, que es constata que hi ha menorquins que no desentonen gens al costat dels noms consolidats de fora. I ho hem de dir, per ell envers han passat alguns autors canònics de la nostra poesia, n'han citat alguns fa un moment, la qual cosa demostra que el nivell de producció literària a l'illa passa per un molt bon moment. No sé si és una opinió que compartiu, que tenim un bon planter, sense complexos, i que a poc a poc va ocupant els espais que li corresponen en el conjunt de la literatura catalana, de salses a guardamà i de fragues castell, com diria l'enyorat Francesc Calvet. Enyorat, com són enyorats també alguns dels autors que han passat per el festival i que ja no són en nosaltres. Evidentment, poder tractar de tu a tu alguns d'aquests noms és només una qüestió d'ambició literària i per sort a Menorca tenim alguns autors que en tenen. Clar, vista en perspectiva, aquesta col·lecció que ocupa ara aquí, que la tenim present damunt d'aquesta taula, té una entitat ja considerable. Jo crec que està a l'alçada del recital de què forma part. Estem parlant d'una vintena d'obres, són nombres majors. Som un podcast que el que vol és convidar a llegir, a rellegir, i en aquest cas jo vos demano a vosaltres que poseu damunt la taula alguns motius que puguin empènyer un lector potencial a llegir o a tornar a llegir aquests llibres. Per què hauríem de tornar o retornaria? Que trobeu qui trobarà, qui vulgui llegir aquests títols? I ara sí, aquí sí que segur, fora del context del recital. És a dir, hi ha una lògica que és anar al recital i tenir el llibre i poder-lo seguir, però evidentment qui ho faci ara, que no sabem exactament en quin dia serà més aquest podcast i sobretot no sabem quan serà escoltat, qui el llegeixi evidentment el llegirà en unes condicions que no són específicament les del recital. Què hi trobarà qui ho llegeixi?
1: A veure, jo supos que la gent trobarà des de la segona etapa. Si és quan hi va, o no sé si les plegates aquestes seran accessibles a les biblioteques.
0: Si no vaig errar, n'hi ha algunes.
1: Sí, en qualsevol...
0: Segurament les que ja tenen dipòsit legal.
1: Sí, o sigui, si és, ja seria a partir de la nombre 2, que hi serien, si... perquè a partir de la segona edició ja té dipòsit legal. Llavors, jo primer de tot, a part d'escolar de llegir i rellegir poesia, la poesia, la bona poesia, sempre convida a la lectura. Sempre trobam en els bons poemes coses noves quan els rellegim, no? Per tant, és interessant sempre tornar a llegir. Una de les coses que hi trobarà, que és una cosa evident, però que tal vegada convé dir-la, és una antologia de la producció poètica a Menorca de l'any 2004, que va començar ja en vers fins ara. Que és una antologia única, és a dir, no trobarà en un llibre, però quan faci un repàs de tots aquests llibres i de ses plaguets, podrà trobar un panorama de la poesia que s'ha escrit a Menorca durant aquests anys. Per això ja té un valor per ser, no? A part, també, de poder llegir grans poetes de fora de Menorca, que des del moment que van començar a incorporar poetes que no eren de Menorca. Jo crec que allò que hi trobarà, en definitiva, és el plaer de la lectura de la poesia, sigui de menorquins o no menorquins, no? I tal vegada és una manera fàcil d'entrar dins la lectura de poesia, gent que no és lectora de llibres de poesia, a través d'aquesta selecció tan diversa d'estètiques, de generacions, de tot tipus, no? Tan diversa, que representa Illa en Vers. Jo diria un poc això. No?
2: Sí, jo, senzillament, això sí que és una cosa que hem comentat diverses vegades, no? Que a partir d'una lectura més tranquil·la et pot picar, no? O sigui, picar la curiositat i vull saber qui és, jo què sé, qui és la Sara Westerby. Avam, què fa? Què més ha fet? O si hi ha autors publicats, fins i tot de fora, per exemple, en Jordi Roig, qui deu ser aquest senyor? Anem a veure més què més té. Vaig investigar. Jo crec que només pel fet de trobar gaudi en la lectura o la relectura, per això això ja val la pena. De fet, deies abans, per què ens hem de llegir en aquests llibres? Perquè és necessari. No només per trobar gaudi, sinó per a partir de tota la temàtica variada, fins i tot com evoluciona aquell poeta que ha participat diverses vegades, és una manera també de tornar a ser crítics davant allò que, no, ja sigui un tema amorós, un tema, no sé, una mica més rebel, però jo crec que la poesia aporta molt més, no? Hi ha molta gent que diu, oi, és que la poesia és que no l'entenc, és que venc i m'agrada molt com pinten i m'agrada molt com tal, però és que la poesia no l'entenc. Agafes llibre, interpreta com tu vulguis, no necessites cap mena de referent. I a partir d'aquí? Què et genera a partir d'aquí? Jo crec que això també és, ho trobes a partir de la lectura d'aquests quaderns, de veus diferents i de temes diferents.
0: Mm-hmm. I recomanaríeu alguna manera de... Sí, clar, aquí n'hi ha molts, n'hi ha 20. Per on t'hauríem de començar? Fem un...
2: Jo recomanaria...
0: Sí? Sentit cronològic...
2: És molt mal de fer... És una pregunta difícil aquesta, de cantar-se per uns o per als altres.
0: Clar, quan dediquem un podcast a un llibre no és, és fàcil. Aquí n'hi ha un quants. Bé, no sé.
3: Jo se'm fa molt...
0: és una pregunta capciosa, eh? No té més...
1: A jo se'm fa molt difícil triar un exemplar. A més, n'hi ha per això que tenen motius sentimentals. Lògicament, tenen motius sentimentals, per exemple, els que contenen poetes que ens han deixat, i sobretot poetes amics. Tu has citat en Pere Espinya, en Albert mateix, els nostres, en Toni Mollcans, en Àngel Miesut, en Joan López Casasnovas, en Arcadi Gomila. Llavors, per això és un valor sentimental. Després, ja és molt difícil dir agafa un llibre. Jo no sabria dir un exemplar. Pot ser, el que deies tu, començar per ordre cronològic invers, no ho sé.
0: Començar... No és per dir qualque cosa. Jo, si no, també agafaria i miraria els noms.
1: O mirar
0: que noms. Que hi ha coberta i d'un ja fa d'am i tot o altres. No sé.
1: Després, també, si hi ha gent que ha tingut un poc de contacte amb la poesia, clar, per mirar els noms que hi ha i aquells que li cridin més atenció. Però després és interessant no només llegir aquell poeta, sinó llegir el conjunt, llegir tot el llibre, no? I descobrir coses noves, que sempre és important. Jo crec que, en general, són llibres que tenen qualitat literària a tots i, per tant, se'm fa molt difícil destacar-ne un per sobre els altres. No ho sabria fer.
0: De fet, és com aquella pregunta de quin fi t'estimen més. Evidentment, aquí n'hi ha 20 i tots tenen la mateixa importància. Evidentment, després cada un, des d'un punt de vista personal, pot tenir algun nexe més profund amb alguns autors, amb alguna edició en concret. Però, evidentment, tots són fills del mateix festival.
2: Exacte, i molt ben parits.
0: Bé, de fet, som 20 ara mateix. Evidentment, això ja marca una trajectòria, marca un llegat, això és un llegat. Mirant cap enrere, veient aquestes 20 criatures de paper que fins ara ha generat Illa Anvers, quin balanç en feis de tot plegat? Que vos genera pensar, mira, això ha sortit.
1: Realment, no és una cosa que em plantegi. És a dir, quan m'ho demanen, si qui reflexiones, doncs, home, sí, que hi ha un llegat, hi ha una feina de molts anys, de 20 anys, de fer feina per un llegat que queda sense que en el moment que tu ho fas tampoc t'ho plantegis, que ho fas per això, no? I llavors, sí que quan ho veus així reunir, com ho tenim damunt la taula, sí que és una satisfacció i penses que és una feina que val la pena haver fet i simplement per aquesta satisfacció de dir, hem contribuït a el fet poètic, a la creació poètica a Menorca. I una altra cosa que també val a dir és que no me n'he cansat mai. Mentre estiguem bé, per jo puc continuar, perquè realment el valor és aquest, no? És el fet que al final deixes, sense bateu corposant ni sense pensar-ho, aquest llegat mateix que dius, en favor de la poesia i dels poetes de Menorca, evidentment, i de la poesia en català, la nostra poesia, de la nostra literatura.
2: Sí, jo afegiria la paraula il·lusió. És a dir, sí, sí que efectivament hi ha un llegat, hi ha un bagatge, però totes les petites il·lusions de poetes, de pintors, dels que estàvem organitzant, d'aquell tècnic del Consell Insular o aquell regidor d'un ajuntament que també hi posa, no? Diguem-ne que és un lligat amb sacs d'emoció i és bé que no penses, és cert que no penses, ui, mira, estic fent, això quedarà pel futur, que efectivament quedarà pel futur. Senzillament renova't il·lusió any rere any i quan veus això, no? Tot aquell públic, no? tot aquell munt de cadires ple amb gent respectuosa, que escolta amb atenció i penses, això es tornarà a repetir i tornarà a haver un llibre d'això. No penses en enrere, penses en endavant, penses en continuar.
1: Sí que voldria afegir, perquè jo he parlat abans de poesia i parlant sobretot de poesia perquè parlem de lectura i de lectures retrobades, però en el llibre que també hi ha obra gràfica, hi ha reproducció d'obres precioses dels pintors que han participat tant a la segona etapa com a la primera etapa en la reproducció dels quadres que projectaven a la pantalla aquella, que quan a la segona etapa vam poder llevar la pantalla vaig fer un alè perquè allò era un mal de cap important des que teníem.
2: Sí, sobretot aquella edició en què teníem un pintor pintant de horitzontal. Que a més, per l'equip organitzador, és un generador d'anècdotes, de tota casta. I ell segur que em pot contar moltes més que jo, però és bé que m'ho he trobat en coses molt divertides.
1: No em podrien contar molt, això no acabaríem mai. Des de la segona edició, per exemple, a la Torre de Fornells encara, que va ser la darrera que hi van fer, quan van posar la pantalla, com que feia vent, era com una vela allò que mos endua tots els que l'aguantaven. I van dir, home, aquí és que si fa tant de vent no li podem fer a la torre, perquè pegui d'on pegui, si fa un poc de vent, la pantalla aquella era una vela. L'any següent, a les 12 de la nit, miraven a veure si li feien allà dalt o no li feien. Vull dir, han passat moltes coses en tant d'anys, hi ha moltes anècdotes, però bé, no ho podem contar tot perquè no acabaríem.
0: No, i més a vegades les anècdotes personals va bé que segueixin sent.
2: Exacte.
0: Personals,
1: sí.
0: Molt bé, arribem al final d'aquesta passejada literària i esperam que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, que bàsicament hem parlat d'un títol, però que algun dels exemplars d'aquests llibres desperti la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo aquests quaderns d'Illenvers acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltíssimes gràcies, Pere, moltíssimes gràcies, Llucia, per haver acceptat de ser aquí i parlant-ne. I moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabou d'Espoble, gravat el 2016.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

primers talaiòtics, amb molta cura examinant les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

0: disculpeu que ha anat un poc tard, però benvinguts i benvingudes en aquest programa especial que fem aquí Ràdio Far de la plaça d'Esbor de Ciutadella, a la Fira del Llibre en Català de Menorca, que enguany és la 20a edició, així que un breu aplaudiment per aquesta 20a edició. Benvinguts, benvingudes, jo sóc na Blanca Noguera i per aquest programa especial m'acompanya en Xec Pons, que potser el coneixeu pel podcast Biblioteca Freak i també el seu autor de la novel·la La mà tancada, que és editada per l'editorial Llentrisca. Bé, bon vespre, Xec, com estem?
1: Bon vespre, Blanca, un plaer participar en aquest especial, que bueno, hem tingut un petit problema tècnic, però bueno, un plaer poder estar en aquesta fira, rodejat dels millors plaers de sa vida, que són els llibres. Has pogut fer una xuradeta?
0: Jo ja m'he duit tres llibres, jo ja tinc escupo.
1: Ja tens escupo, eh? Sí. Pues bueno, comencem. En el programa aquest especial d'avui, que donant-les gràcies per convidar-nos, tenim un programa variadet, no? Començarem en literatura infantil, perdó, amb Art per créixer i es contes a poc per Camí de Cavalls i Petit Fabioler. Rellarem de vinyetes, còmic i d'en Marino Benejam, amb en Zaca, de les biblioteques i del Premi Francesc de Borja Moll, de rondalles i llegendes amb na Núria Pons, de llengua amb Conversam, d'Anisma Pellegrí, de poesia amb el defensionari d'en Llucia Pellicer i Deriva Flor, d'en Damià Roger, editat per Llentrisca Edicions, i acabarem amb algunes recomanacions literàries.
0: I de res, anant per feina, no? Que en tenim molta. M'ho has de contar coses, però primer, crec.
1: Sí, bueno, ja que aprofitam que estem rodejat de lletres catalanes per començar a fer difusió de la primera edició del Premi Natàlia Sans a la millor lletra de cançó en català de grups musicals menorquins, que hem creat des de Ràdio Far per incentivar les creadores i creadors musicals de Silla a escriure temes propis en la nostra llengua. I bé, segurament la setmana que ve començarem a donar pistes sobre quines cançons són les escollides. Tenim un jurat format per músic i divulgador musical Beb Cardona, per filòleg de clàssiques i savi entre savis Tomeu Obrador i per la musicòloga i cantant Clara Enric. I bé, com vos he dit, esteu atents a les nostres xarxes que ben prest començarem a donar notícies d'aquest premi que, bueno, que esperem que tingui la seva difusió, etc.
0: Exacte, molt bé, perfecte. Idò, qui tenim com a primer convidat?
1: Com a primer convidat tenim en Carlos Barceló, que és el president i membre d'Art per créixer, que és una associació sense ànim de lucre que va néixer l'any 21 i que entén la cultura i les arts com una part vertebral de la nostra societat i tracta de proparles a infants i joves mitjançant tota casta d'activitats, com poden ser tallers, concerts, teatre, conferències, així com la publicació de contes infantils.
2: Bon vespre a tothom.
0: Moltes
2: gràcies
0: aquí
2: per convidar-nos.
0: A tu. Bueno, molt bé. Primer de tot, te voldríem demanar que expliquis un poc més de lo que ja heu fet en Xec, no? De què va aquest projecte, en què consisteix Art per créixer?
2: En Xec ja ho ha dit, no? Art per créixer és això, és una associació sense ànim de lucre que el que pretén és apropar les arts i la cultura en els més petits de la casa, no? Infants i joves. I ho feim amb els mitjans que tenim, però tocant totes les arts. Hem tocat teatre, hem tocat música, hem tocat fotografia i també hem tocat literatura, que és una part que a nosaltres, un dels membres, mos motiva molt.
0: Super, perquè ara mateix teniu... Quines publicacions teniu? Si mos podia xerrar-se tota la darrera, que és a poc pel Camí de Cavall.
2: El nostre bagatge editorial és curt, és petit, és molt breu. Són dos llibres que hem publicat. Uh-huh. El primer va ser Petit Fabioler, una tirada així molt, molt reduïda, van començar amb 150 llibres, i és un llibre sobre les festes de Sant Joan, aquí de Ciutadella, però que realment es pot fer extensiu a qualsevol festa de Menorca. I va ser un poc tirar-nos a la piscina i veure com seria el procés de creació des de l'inici, no? Des de que hi ha un text fins que surt el llibre publicant, no? Tota la part de decidir en quin format, de com han de ser les il·lustracions, maquetar... Va ser aquesta feina d'edició que no es veu, va ser com un plaer per nosaltres poder-la viure i poder-la gaudir.
0: Perquè l'objectiu, un dels objectius pot ser que sigui aquí la transmissió de la nostra cultura en els més petits, en els
2: sí,
0: infants.
2: Sí, també, també. Per nosaltres era important, bueno, nosaltres som enamorats de la literatura infantil i juvenil, i el que havíem detectat, perquè a més, dos dels membres d'Art per Grècia són mestres, és que hi havia una manca de llibres editats per als més petits, així que fossin locals, no? I era un poc, la nostra idea era oferir el nostre granet d'arena per millorar aquestes condicions que hi havia. I vam començar amb això, amb una proposta molt local de Ciutadella, perquè era el més proper, però ara l'any passat, aquest mes d'abril, vam treure a poc per Camí de Cavalls, que és un Bimmel Book, és un àlbum il·lustrat sense paraules, però que es podríem dir 100% menorquí. L'únic que no és menorquí és la impressió que per qüestions tècniques es va haver de fer a Barcelona. Però sí que és la il·lustradora és menorquina, és una Roser Piris, i va ser la idea era transmetre o que els filles tinguessin molt de referències culturals d'aquí. No?
0: I mos han xivat que hi ha qualque personatge per allà amagat, personatges coneguts.
2: Sí, sí, tant i tant. Surt en Leo Manso com a personatge, però també en pots identificar alguns més dels que apareixen.
0: Super.
2: I també són, picades d'avui, no? Amics o coneguts que tenim. Hi ha una de les coses que apareixen al llibre és valer d'en Felip Moll, que és el primer menorquí que va fer la mini-transat, aquesta que travessia de l'Atlàntic, i bueno, com a reconeixement cap a la gesta que va fer ell, li van posar un el seu valer que sortia en el llibre. No, no te'n dones compte si no t'hi vas a fixar, però la gràcia està un poc amb això. Són llibres per mirar i remirar i per cercar.
0: No?
2: Sí.
0: Molt bé. Que polit, molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i fins una altra.
0: Merci.
2: Merci. Thank you.

0: sentia mare era flat sense pas, precisament darrere un manso. I xoc, què tenim a continuació?
1: A continuació tenim en Juan José Zacarías Guerra, més conegut com a Zaca, dibuixant, il·lustrador, dissenyador, que durant 36 anys mos ha fet riure i reflexionar en les seves vinyetes en el diari Menorca, amb un estil propi i personal, amb una visió crítica i lúcida de la nostra societat i, sobretot, amb molt d'humor.
0: Benvingut, com esteu?
2: Pues molt bé, gràcies.
0: M'han dit per equip que avui de matí has tingut un taller de dibuix. Com ha anat? Ja plantem menorquí o no?
2: No, ha anat bé, però jo considero que les 10 del matí no és una bona hora perquè la gent estigui espavilada. Ja. Però no, ha anat molt bé, la veritat és que ha anat molt bé.
0: Molt bé, molt bé, que xulo. Us pots explicar un poc els teus inicis en el món de l'il·lustració? O sigui, com és que vas decidir dedicar-te al dibuix?
2: Bé, la meva primera vegada que vaig dibuixar quasi no la record, però sempre la cont que quan anava a escola el meu professor, en Tirso Pons, que després va ser president del Consell, tal i qual, va fer unes caricatures a la pissarra del Gordo i el Flaco. I entonces allò me va despertar com una inquietud de dir, bueno, o si és meu profe ho pot fer, perquè aquestes coses només les veies per revistes o per la tele, no ho veies en directe. I ell va fer les caricatures aquestes i me vaig quedar prendat. I des d'aquí, pues, més o menys sempre he anat dibuixant. No m'he dedicat professionalment en el dibuix, és una part, diguéssim, a més. La meva feina està més de maquetació en el diari Menorca, però ja que estic allà, pues feia dibuixos i d'humor gràfic i que publicaven el diari aquí o a l'última hora de Palma.
0: Perquè molt sovint és còmic és com el gran oblidat de la literatura, no? O sigui, sí que es va a poc anar veient més còmics, sobretot novel·les il·lustrades, per exemple, Pens en Maus o Pens en Persèpolis, que han sigut uns grans, o sigui, uns èxits, no? Però encara queda molt de camí per recórrer, no trobes?
2: Bé, el còmic ara està molt ben considerat. També es veu que el còmic i les noves tecnologies, les xarxes, estan agafant un puesto que estan com un poquet decantant el camí del còmic. Així tot, el còmic té molt bona salut. A Espanya ara l'en té, però té més bona salut a països europeus com a França, Bèlgica o Estats Units. Però així tot considero que té una bona acollida. Sobretot perquè hi ha còmic per tots els públics. Així com antes el còmic era un poquet més a un públic determinat, ara el còmic és per infantil, per gent gran, per tothom. O sigui, això ha donat que el còmic sigui conegut per tothom i que tothom li interessi. Bé, tothom que li interessa el còmic, òbviament. No?
0: Per si no sabíeu, enguany, 2025, aquest any Marino Benejam, i que és el creador dels famosos TVOs de la família Ulisses. M'ho podries fer un 5 cèntims de la importància d'aquesta figura?
2: Bé, segurament la nostra edat podem entendre perfectament qui era la família Ulisses. Així com Marino Benejam era l'autor, però no era un personatge com ara els autors de còmics són més coneguts com a autors, que no en aquell temps en Marino Benejam era el que dibuixava la família Ulisses. I no se li donava un altre valor més que dibuixava allò. I el seu dibuix tampoc cridava molt l'atenció. Els dibuixos de Marino Benejam, ningú en el nostre temps diu, ah, mira, vaig a dibuixar en Ulisses, vaig a dibuixar en... Saps? No m'ho atreien en absolut els dibuix, m'ho atreien les històries que contava. I realment el seu dibuix era una eina perfecta per contar-nos les històries. Vull dir, no era un dibuix que volia fer una alarde de dibuix, com ara últimament el còmic també té una part d'alarde del dibuix. Ell no, ell posava tot el dibuix seu en funció de la història que volia contar. I per això nosaltres, els personatges, pues, com que passaven i no mos donaven compte, però mos posaven dins la història tot d'una, el seu dibuix era molt simple, tot d'una captaven el que volia dir, tot d'una captaven la situació de la història, i per això el seu dibuix era perfecte, vull dir, no li donaven el valor. Simplement diuen, no, aquest dibuix són quatre garabatos que fa en Benino Benejam. No és un dibuix que tingui una exhibició de dibuix que diguéssim, oh, quin bon dibuixant. Però sense donar-nos compte, aquest dibuix ens introduïa la història i ens contava les històries d'una manera que nosaltres era com, quasi com llegir amb els dibuixos. Tenia un poquet, o sigui, els dibuixos al final li van posar color, però donava igual perquè el color era horrorós, la impressió era horrorosa, però el dibuix tenia aquella funció que ell sabia fer. I això és el seu valor, el seu valor.
0: Molt bé, molt interessant, moltíssimes gràcies.
2: No, a voltes, per haver estat
0: avui
2: aquí. No, aprofitar.
0: Sí, sí, no, endavant.
2: No, perquè ara aquest any, com és l'any de que rememora en Benham, que tothom, pues, vulgui conèixer un poquet més aquest autor. Ja ho he dit antes, per els seus dibuixos ningú li prestarà atenció, però per nosaltres va ser com ara jo diria, per exemple, el Simpson, seria un, com una espècie de... Si tinguessin que posar en aquella època i en aquesta, jo crec que Simpson representaria un poquet el que Marino Benham dibuixava. Per això es vol recordar un personatge que en aquell temps va ser veritablement molt important per nosaltres.
1: Saps si es pot aconseguir, si s'ha reeditat o...
2: No, jo crec que ara el Consell està preparant una exposició de...
1: Hòstia,
2: que sortirà per... Me penso que xeraven per Nadal, un poquet antes de Nadal, i hi haurà publicacions seves, han dit que intentarien cercar objectes seus, o sigui, perquè, òbviament, a Ciutadella o família d'ell, hi ha molta gent que té material com per ampliar una exposició.
1: Molt bé.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ara sonarà Manies que té, d'Anna Maria Florit.

0: nostra següent convidada fa feina a un temple de la cultura, és guardiana de la cultura. Ella és la Núria Pons, tècnica de difusió i activitats de la Biblioteca Pública de Mó, que fa una estona ha presentat els textos guanyadors del Premi Francesc de Borja Moll de Rondalles i de Llegendes d'aquest 2025.
1: Benvinguda, Núria.
2: Moltes gràcies.
1: Ja que precisament ves aquest premi d'aquest Francesc de Borja Moll, de Rondades i Llegendes, mos en pots xerrar un poc? De què va? Com funciona?
2: Sí, bueno, jo la veritat és que per xerrar d'aquest premi seria millor que aquí hi hagués Neva, que és del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Menorca. És un premi que es potencia des d'aquest servei, que s'ofereix en els centres educatius i que es dirigeix en els joves, a la creació dels nivells d'ESO a batxillerat a partir de la rondada i la llegenda. I ja fa una vintena d'anys que està en funcionament i, de fet, jo és la primera vegada que he fet de jurat.
1: I, president, com ha dit en Xec abans, els temples són... Ai, els temples, les biblioteques són temples, de cultura. De fet, avui de matí hem estat per aquí amb en Xavier Bots, escriptor, i me deia que les biblioteques són estructura d'estat per ell, no? Perquè no només és on es guarden els llibres, que ja és molt, sinó que també promouen la lectura, sobretot que ajuden molt a promoure la lectura entre infants i joves. Quines activitats destacaries o propostes que tu t'agraden en aquest sentit?
2: Sí, de fet, bueno, jo no sé si som gaire conservadora i de la cultura, perquè jo el que som més és de les activitats, de la difusió, de fer comunitat des de la biblioteca, des de la lectura, i que destacaria tot el que fa grup. Tot el que fa grup per jo és el que té molt de valor. Tots els clubs de lectura, que en tenim molts, en tenim diversos, i en podrien tenir molts més, però no m'ho dona per gestionar-ho més. En aquests moments en tenim sis. N'hi ha una que està de camí, que és de novel·la històrica, que farem conjuntament amb el Museu de Menorca. Però sí, una cosa vull destacar, que han començat ara fa molt anys que ho feim, però és que just ara acaba de començar i la veritat és que és preciós, que són els grups de família i lectura. Família i lectura és una activitat, de fet, en Carlos, que ha xerrat d'Art per Créixer, també va participar d'aquesta activitat, i família i lectura està dirigit a famílies de 0 a 6 anys. I van començar la setmana passada amb el primer grup i eren 10 famílies i totes duen infants que no tenien ni un any. I hi ha una persona que ho dinamitza i el que fa és incentivar la lectura en família des de que vas de néixer. Veure aquells 10 fills que vas de néixer, bé, va ser tan polit i tenien tant d'interès aquelles famílies en la lectura que penses... D'aquí possiblement passaran en els laboratoris de lectura, que és a partir de 7 anys, i d'allà passaran en el Club de Lectura Juvenil, que és una també de ses propostes que crec que per jo m'omplen més, també perquè el dinamits, i veure aquelles joves que no te fallen, que cada mes te venen, que no és fàcil, i penses, elles són aquí, dic elles perquè tots són dones, tots són joves, no tenc cap jove, de moment, i ja són 10, i cada mes venen, i cada mes llegim un llibre, més tot el que puguin llegir, i jo som un, ho trobo molt polit. I d'aquí passen en els clubs ja d'adults, i tenim jubilades, i bé, ja he dit, sempre xerro molt en femení, perquè tenim molt pocs homes, hi ha molt d'homes que llegeixen, això sí, però una vegada, bueno, és que això ho he d'explicar, perquè una vegada vaig demanar, estàvem preocupats, on eren els homes que no venien en els clubs de lectura, i teníem per allà un home que llegeix molt, i li vaig demanar, com és que no vols venir? Dic que no voldries venir. I em va dir clarament, diu, jo m'agrada molt llegir, però no tinc cap necessitat de compartir-ho. I bé, aquí vam acabar. Ja no vaig cercar cap més. Vaig pensar que estava bé, que vingués qui vulgués. I si tots són dones, tots són dones.
1: S'ha perd una part important de la lectura, que és fer comunitat, en aquest sentit.
2: Bueno, la fa a la seva manera.
1: Sí,
2: la fa a la seva manera. Cada un que ho faci com vulgui, sobretot que llegi molt. I jo m'agrada compartir-ho.
1: Molt bé. De fet, jo de vegades sento ratllar de les bibliotecàries com a les oblidades del món de la prescripció literària, no? Sembla que la gent no compta amb vosaltres. Creus que de debò és així? Creus que la gent no pensa amb vosaltres quan necessita una recomanació de debò?
2: Ai, no, per res. Jo estic encantadíssima. De fet, jo crec que la nostra feina és un privilegi, perquè pensau, jo quan vaig fer feina a altres bandes i quan vaig tornar a la biblioteca, dic que la gent és molt agraïda, perquè nosaltres som un dels espais que encara la gent pot venir i no ha de pagar. I això és una cosa que juga molt a favor nostre. Jo crec que sí, que m'ho tenen molt en compte. M'ho tenen en compte les escoles, m'ho tenen en compte... Bueno, no és la meva percepció, la veritat. Mm-hmm. Jo sempre vaig a esgot més ple que buit. I no és la meva percepció per res. Jo crec que la gent s'atraca molt a nosaltres. Tant si... Bam, també tenim unes llibreries magnífiques, llibreries locals, amb els llibreters i llibreteres que en saben moltíssim de lectura i, per descomptat, són els grans prescriptors. Però no, en cap moment jo m'he sentit així. Ja, de fet, ja dic, crec que és un privilegi fer feina en una biblioteca i que som presents a molts espais.
1: M'alegra molt que ho veig així, perquè jo també, i o sigui, no sé, estic contenta que sigui així. I d'hora ja ho sabeu, vull dir, atregueu les vostres biblioteques i sobretot feis molts de cases a les bibliotecàries. Moltes gràcies, Núria. Ens
0: amos que vagin en els clubs de lectura.
2: Exacte. Si volen.
1: Gràcies.

0: El nostre següent convidat és Nisme Pelegrí, filòleg, professor, poeta, amb les obres de l'animal que s'imposa i el que ho fa, dos poemaris altament recomanables. També responsable del podcast de Ràdio Far Lectures Retrobades, que també l'heu d'escoltar. I un podcast on dona veu a escriptores i escriptors menorquins i també és autor del blog Xalandria, del qual n'ha extret diferents articles per la seva darrera publicació i novetat, que és Conversam, 37 xalandrots sobre llengua.
1: Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: De fet, xerraves de Xalandria, crec que podem reconèixer que som, en general, fans del teu blog. De debò que l'altre dia reflexionava i me sembla un encert mantenir aquests espais a internet com més estàtics, no? En un món on les xarxes ho dominen tot i tot va com a molt ràpid. M'agrada tenir, conservar aquestes webs on podem tornar i no es mouen, no?
2: Sí, de fet, no deixa de ser un acte de resistència avui en dia publicar un blog, que és un blog que és col·lectiu. El que passa és que es veu que és col·lectiu, és molt vessut, i l'únic que hi du una certa regularitat són jo, però darrere de Xalandria hi ha una vintena potencial o una trentena potencial de col·laboradors, però es veu que a poc l'únic que aguanta són jo. I, però sí, és atípic seguir publicant-te un blog i fer-ho, a més, en textos llargs, interminables, però...
1: Us agrada llegir-los, t'ho prometo. De fet, saben que t'estirem ets la poesia, però aquesta darrera publicació que comentava en Xec, Conversam, és un conjunt de 37 articles que reflexionen sobre llengua i sociolingüística. Jo antes he de reconèixer que l'he estat fuetjant per allà i m'ha cridat molta atenció, perquè crec que toques molts de pals. Va, famós dentetes. Quin tema destacaries?
2: Sí, són molt de pals perquè com a docent treballo la llengua com a matèria, però també la visc com a part de la societat en sa que visc, i aquests articles moltes vegades són fils que estir de sa meva feina docent, però també de coses que me preocupen i que tenen molt a veure amb el fet que sa llengua catalana no està en una situació diguéssim ni molt manco normalitzada. I de la dèria meva de pensar que totes les llengües del món són iguals i que no n'hi ha cap millor que d'altre i que, per tant, la meva ha de poder tenir la mateixa normalitat que qualsevol altra, tot això m'ha dut amb petites píndoles a partir d'aquesta idea a estirar fils i convertir-los en xalandrots. I davant de l'actualitat en què des de fa uns anys sembla que encara la llengua és més que mai sasa dels cops, va sortir l'oportunitat de la mà d'una editorial mallorquina, que és Edicions Documenta Balear, justament de plegar tots aquests articles que giren al voltant d'una mateixa temàtica i treure'ls. Entre altres coses perquè també com a filòleg crec que, bueno, no sé si és, crec que hi ha molta gent que es dedica a ratllar de llengua sense tenir una mínima base i fan molta renou, però darrere no hi ha arguments, i jo en aquest llibre bàsicament el que m'interessa és que hi ha arguments i que com a mínim la gent pugui llegir, pugui tenir un argumentari, i després ja cada un del seu cap que em faci osques, però com a mínim amb una base, si pot ser partint del fet que som filòleg i crec que alguna cosa puc dir encara i ulls.
1: Molt bé, molt bé. Bé, crec que la pregunta que ve ara te la guardes, també la resposta te la guardes per el teu podcast, però te la faré igual. Com a filòleg i professor de català, com d'important és aquesta fira?
2: Aquesta fira és fonamental. És la mostra de que el sistema literari en llengua catalana a Menorca també funciona, i hi ha tots els agents que hi ha d'haver, hi ha lectors, hi ha escriptors, hi ha llibreters. La fira fa, tot això ho està promocionant i d'entre aquests lectors potencials, ahir van passar alumnes d'institut, avui hi ha hagut la final de Lletres i Mots, hi ha hagut la presentació de des Francesc de Borja Moll, avui de matí també hi ha hagut tallers molt enfocats a un públic que són el futur de la lectura i que aquesta lectura la puguin fer en la llengua pròpia de Menorca, millor que millor. Per tant, la presència d'aquesta fira que vam fer 20 anys no són bromes. I sobretot quan sabem que els darrers anys ha anat d'un pèl que no hi hagués fira directament, tot això ho hem de celebrar, evidentment.
1: Ja, molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: tia mare era Codotus, d'en Guillem Soldevila. I ara, amb què seguim?
1: Bueno, seguim amb una debilitat, que és la poesia, encara que, bueno, jo he publicat novel·la. El següent convidat són en Damià Roger, tipògraf, docent i poeta, que, bueno, amb una obra considerable ja, que són 10 anys, quasi és publicat llibre per any. Bueno, i que fa una estona ha presentat Es deriva flor, que és el seu vuitè poemari, el tirat per Llentrisca, ja que hi som, faig propaganda. I també tenim la poeta Llucia Pellicer, que enguany presenta el seu segon poemari, Defensionari, amb Editorial Moll, que, sí, no vaig errat, és la primera poeta dona que publica amb aquesta editorial menorquina, poeta menorquina que publica amb Editorial Moll.
0: Bé, felicitats per això i benvinguts. Un gust. Us podíeu ratllar de les vostres respectives obres que poden trobar a Defensionari i que poden trobar a Deriva Flor?
2: Bueno, que podeu trobar a Defensionari? A Defensionari podeu trobar una catarsi, és a dir, com superar una catarsi a partir d'una ferida. És a dir, Defensionari és cridar la ferida, és cercar en l'escriptura el recer per poder entendre i per poder tornar a reverdir i finalment a través de l'escriptura, la solitud, tornar amb un altre concepte a enfrontar la vida. Seria una miqueta això. És una purga, diguem, no? D'alguna manera. Seria això. I sí, efectivament, és un llibre d'Editorial Moll, carregat de molls, també. Tenim Nació i Moll, que ha fet un epíleg fabulós. Tenim en Carles Moll, que hi ha ficat també aquí la seva creativitat a través de 3 o 4 gravats. I l'editorial en si mateixa. I de banda tenim també el senyor que aquí al costat m'acompanya, que, bueno, que és una persona, no, molt polivalent.
3: No som Moll, som Roger.
2: No, és Roger, però ell s'ha encarregat de la maquetació i del disseny del llibre, atenent una miqueta en els meus desitjos, no, quant a coberta, i, bueno, i mos hem ajudat així una mica mútuament a esbrinar que, com volien que fos l'interior, no?
0: Damià, com vulguis.
3: Bé, jo el que he de dir és que m'agradaria dir dues coses. A lo millor rompes guió ara, però no, crec que és importantíssim reivindicar per una banda l'editorial Llentrisca, perquè, bueno, tenim una fira, hi ha lectors, hi ha escriptors, hi ha llibreters, però és de celebrar que hi hagi ara una editorial menorquina que, bueno, que ja n'hi va haver una en el seu moment, però per circumstàncies aquí no va poder continuar, i crec que està molt bé que algú digui que se mereix un aplaudiment, un reconeixement o unes paraules de...
4: Wow.
3: Perquè de la equació hi ha d'haver lectors, hi ha d'haver llibreters i llibreries, hi ha d'haver biblioteques, hi ha d'haver fires de llibres, però hi ha d'haver editorials, i que els tinguem aquí. I per altra banda, de dir que tots vos heu de comprar Defensionari ja urgent, passarem llista, que és un llibràs.
2: Gràcies. Bueno, sí, evidentment, Llentrisca és una editorial valenta, a més, no?
1: Avui sí, en dia. Vos hem fotut de cap, crec.
2: No, que de mica en mica aneu fent camí,
1: de mica,
2: no?
1: De mica en mica, sí.
2: I sou presents cada vegada més i, efectivament, és d'agrair, no? Aquest punt d'atreviment, no? De gosadia, no?
1: També, bueno, en la quantitat de talent, no? Que hi ha a Menorca, autores i autores, que no hi hagi una editorial menorquina, saps? A nosaltres mos feia com molt de mal, és a dir, doncs que no hi ha ningú que... I com autors d'aquí, de Silla, clar, nosaltres mos és molt difícil publicar. I, bueno, en aquest sentit, Llentrisca es va crear en aquest sentit, no?
0: Per omplir aquest buit.
1: Per omplir aquest buit i intentar que publicar autors i autores d'aquí. òbviament no se pot publicar tot, perquè depèn dels duros, però bueno, pues moltes gràcies, tio, perquè hi ha vegades que dius, hòstia, que ens hem fotut de cap amb això i ja i estem tan bé sense... Però bueno, tio, pues moltes gràcies per...
3: I tant, joder.
0: Sí, mostres de Videoflor, si vols, una mica... Bueno, ja ho hem pogut sentir abans, però... 5 cèntims.
3: Sí, n'han xerrat abans, bueno, han fet aquest duet amb en Guillem, jo no tinc gaire més a dir que el que he dit abans, l'únic que sí és un agraïment a l'editorial i a l'Esfar Cultural, i tampoc no vull abusar de l'espai, eh? Jo he xerrat abans de Derivaflor, no vull que sembli ara, no m'hi ha tornat a xerrar de Derivaflor, però bé, per això és un llibre molt, com he comentat, molt important, perquè bueno, està en una embranzida poderosa. Jo només vull donar agraïment editorial i que moltíssimes gràcies per tornar-me a convidar. No vull ocupar espai i xerrarem de Fascinari.
2: Jo sí que vull xerrar de Derivaflor. Jo vull que m'expliquis o que m'us expliquis aquesta imatge fabulosa,
3: es dibuix.
2: Això sí que m'ho vols explicar, sí. Eh?
3: Sí. Ah, sí, és il·lustració, que no ho van dir, és d'una Mireia Cabania, que és una gran il·lustradora, que ja hem col·laborat. Bueno, ella i jo fem feina a un estudi creatiu cada dia, però sí que alguns poemaris anteriors ja havíem col·laborat, i clar, és que la coberta o la il·lustració d'una Mireia és aquesta... li puc dir directament poesia visual, perquè ja anticipa el que hi ha dins. És una neurona, però que és un ull, és una neurona ull. I a més té aquesta forma de tentacle entre pop i medusa, que és aquesta forma orgànica, apareix molt, totes les concomitàncies orgàniques aquí dins per poder reflexionar en l'entorn. Clar, i si abans xerràvem que els ulls són aquests artefactes de pensament visual, va ser il·lustradora i diu, ostres, doncs anem a fer no una neurona i un ull, anem a fer la neurona ull, la neurona que mira, perquè els humans pensaven ser mirada. Vull dir que és un encert. I abans no hem xerrat d'una Mireia que venia, però clar, és una il·lustració que m'agrada molt i que estic molt content que ella vagi fer, perquè en aquest cas són dues, això vol dir que són dos neurones que no només pensen, sinó que miren el lector.
2: I aquella cosa de que per sa vista també entra un llibre, no? D'alguna manera, no? M'ha fet ganes que en rellessis també d'això.
0: Si vos animeu, us voleu recitar un poema, però, o com vulgueu.
3: Sí, jo a lo millor en llegiré un teu.
0: Sí.
3: Vull dir, perquè no vull... Però
2: I jo...
3: Llegint tu un primer dels teus.
2: D'acord.
3: I després jo un de teu, també.
2: Vale, ara jo. Monopolitzava un poc la lectura.
3: Sí, perquè ja hem fet de Derivaflor amb en Guillem. Ja.
2: Cap pega ni una. Us llegiré un poema que es titula Lumen, que diguem-ne que, bueno, aquest llibre efectivament, vull dir, neix a partir d'un trencament emocional, no? I quan ja comences a veure les escletxetes, no, de llum, entre d'altres, sorgeix també aquest poema que crida una miqueta a l'evidència de que un comença a veure la vida una mica de manera més neta, no? Es titula Lumen i diu així. Distància i matèria, temple de vida, i algun mite revestit de sagetes, potser un sant d'aquells d'Espanyoletto, de sang injectada a les escleròtiques, suplicants les pupil·les a l'oli. Tots els tons de la fosca remuguen un amor sublimat, l'amor a l'amor del somieig, el vers indòmit, el rim contrari al so, que oscil·la i es propaga en la solitud platòrica del teu gran buit. Just en l'instant en què es completa el martiri, la precisa punyida lumínica sucarrima les parpelles per pastar el teu nom, lumen, desapropiació d'un mateix que parrotia per no concloure't i una dialèctica de reflexió turbadora que no t'avalleix, més et busca, se't projecta, et concatena tossuda al pròstil de l'evidència. Merci.
3: Mira, jo saps que faré que... Una cosa que no et sol compartir mai en els moments d'oralitat poètica, per fer entrar, bueno, que alguns d'aquí ja el deveu tenir, però per qui no, Bueno, de funcionari també hi ha aquesta cosa de bueno, que de funcionari abans que xerraven que la poesia inventa paraules, mira aquí en tenim una, sí, i la coberta és una textura d'escorça, d'escorça d'arbre, com que l'arbre se defensa de l'exterior, i compartiré amb vosaltres aquesta cosa de la contracoberta, que sempre és aquest petit text per fer entrar un poc en gola i que en aquest cas és un text que circunscriu molt bé el terreny de joc. I diu... Defensionari és una purga presa a partir d'una ferida, suporant que reclama alt i clar l'honestedat. La dignitat des d'un espai fictici a través del qual l'autora convida l'escolta, a la reflexió. Tot i l'estranyesa inicial, defensionari no és una confessió opaca, sinó una confessió a viva veu. Una analèpsia en forma d'escriptura que mostra al món que, tot i la decepció, és possible reverdir. En el lloc des d'on s'escriu i com es planteja aquesta defensa, radica l'efectivitat de la cura, la qual vibrarà en sintonia amb el manament de l'amor a una mateixa, a l'experiència que busca lloc en la paraula poètica, a la vida i a la mort, dels qui hem estimat malgrat totes les ventades, com indica Sònia Moll en el pròleg.
2: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. I de res, moltíssimes gràcies per haver sigut avui aquí i bueno, llarga vida a l'escriptura com a mètode de treure tot el que fa falta i curar totes les ferides. Moltes gràcies.
3: Bé, gràcies a vosaltres.

Josep Maria Quintana. Va estudiar Humanitats i Filosofia en el Seminari de Menorca de Ciutadella i Dret i Lletres a Barcelona. La seva àmplia obra comprèn llibres de divulgació d'història de Menorca i de dret, assaig i novel·la, que va iniciar amb Retorn a Solterra, publicada el 1991. La seva darrera obra és Port Mahó, el port que justifica una ciutat i la seva història, publicada aquest 2025, on l'escriptor laurenc mos convida a passejar per aquest port, a la riba del qual viu des de fa més de 40 anys. En Josep Maria no va poder participar en el programa en directe des dissabte 18 d'octubre a la Fira del Llibre en Català de Menorca. Però des de Radio Far hem volgut que hi fos present

La ciutat de Maó, per la seva realitat i la seva història, va exercir sobre mi una forta atracció des dels meus anys universitaris, no només per la seva trajectòria dins la història de Menorca, especialment a partir de les ocupacions estrangeres del segle XVIII, sinó també per la singularitat que ja aleshores presentava en el camp de la creació literària, quan oferia a la nostra, doncs, un temps d'esplendor en una època de gran decadència de la llengua catalana. També em va treure la seva personalitat política, perquè al llarg del segle XIX Maó va saber decantar-se majoritàriament per posicionaments republicans i democràtics. Però sempre he estat convençut que Maó és el que és, gràcies sobretot a posseir aquest magnífic espai natural i geogràfic que és el seu port. Quan ja fa gairebé 30 anys vaig publicar un llibre sobre la ciutat que duia per nom el seu nom, Maó, i vaig escriure que Maó és un port amb una ciutat que respira a la seva esquena. No és d'estranyar, per tant, que amb aquests antecedents i després d'haver viscut més de 40 anys a la seva riba, em sentís temptat d'escriure un llibre que tingués com a autèntic protagonista aquest port. Com tampoc passava en el llibre de Maó, Port Maó no és exactament un assaig, ni un llibre d'història, ni tampoc una guia a l'ús. És més aviat una mena de passeig, un passeig narratiu al costat del qual jo recorro el port i la seva llarga història i convido el lector a fer aquest mateix passeig al meu costat. Val a dir, però, que amb aquesta obra no he volgut tan sols mostrar al lector aquest esplèndid lloc geogràfic a través dels meus ulls, sinó també amb els ulls de molts altres escriptors i investigadors que al llarg dels anys l'han descrit i estudiat. La lectura del llibre convida, per tant, a passejar pel port, a peu, en barca o simplement amb la imaginació, per descobrir-ne totes les seves dimensions: la geològica, la històrica, la política, la comercial i econòmica, la literària i també l'artística, la turística o la del lleure. Tot plegat per oferir una visió global del que ha estat i del que és avui aquest port, sens dubte un dels més notables del Mediterrani. He intentat, en definitiva, escriure una obra original, diferent de totes les publicades fins ara, que combina el rigor amb la mirada personal i que, gràcies també a l'abundant informació que tenim del seu passat i del present, pugui ser d'interès per al gran públic.

0: Enfilam ja la recta final del programa, demanant disculpes, hem anat una mica de veres, hem començat una mica tard, hem tingut problemes tècnics, però no volem partir sense abans donar les gràcies a Dolors per pensar en nosaltres i bueno, per organitzar responsable de la fira d'enguany. I bueno, ella és llibretera i, com ja sabeu, ella és responsable de bar de llibres.
1: Ui! És el meu? Sí. Si he de donar les gràcies, ha de ser als artistes i a la gent que formeu part del sector del llibre, que heu participat enguany com en altres edicions, perquè aquesta fira està per sobre de la política, està per sobre de l'administració i és de les persones i de la gent que estima la seva llengua pròpia, que ens estimem la llengua pròpia i que vivim la llengua a través de la literatura especialment, però també de la gent que volem atracar-la, a les persones que encara no han trobat, i em sembla molt... Vull dir que em sembla que hem d'oferir aquesta finestra, la literatura com a una via de gaudi.
2: Com valores en general aquesta edició? Quina feinada que has fet?
1: Bueno, el que trobo és que Neva i l'equip del Servei Lingüístic hi són, fan una feina durant tot l'any amb la xarxa de biblioteques, ells també apoyant i donant suport a projectes que tenen a veure amb la promoció de la llengua. Però també és cert que hi ha un moment en què la llengua és de cadascú i som nosaltres els militants de la nostra llengua. És a dir, les llibreries que som aquí ja ho sabeu, perquè fa 2 anys vam fer una passa, i és una passa que crec que va provocar que la fira continués i també que puguin passar més coses, perquè va voler dir que teníem coses a dir, i especialment en la nostra llengua, perquè tenim un públic lector que ve habitualment i al que responem, i després perquè la gent que ha participat de la fira també és militant de la llengua. I no només per un tema de dir és un esforç, al contrari, perquè és un gaudi, perquè aquí hi ha hagut tota una sèrie d'activitats de gent jove, de gent molt jove, o sigui... El divendres, a primera hora, el pregó el donava un institut que feia una versió teatralitzada de la darrera novel·la d'Anna May de Salord. Pam! Com et queda això? O sigui, vull dir, perdoneu, això és una passada. I després han passat per aquí molta gent que teniu coses a dir, com tu i com tu, com a editor, com a prescriptora. Vull dir, persones que esteu involucrades i que doneu la cara per la llengua. I això és molt important. I aquí no hi haurà cap polític, del color que sigui, que s'hi pugui posar al davant vostre. Al contrari, ens hauran d'acompanyar. I això és el que ha passat en aquest procés de treball, que és simplement el que la gent volem i amb el que volem treballar en aquesta direcció.
2: Ara ja tancam i evidentment no, ja no és moment,
1: sí,
2: però...
1: Ara ja no.
2: Ara ja no és moment d'anar remenant gaire, però bueno, aquests 2 dies, què has estat recomanant?
1: Bé, he recomanat de tot. Sobretot he recomanat que compteu amb la confiança de les vostres llibreries de proximitat. Hi ha una passa que s'ha de fer també, i és una reivindicació que faig, que és que la llibreria de proximitat és molt més que una botiga.

0: No digueu un bany, botiga, una llibreria. És una llibreria. Una llibreria és un espai de cultura i ho és perquè el risc econòmic és molt més alt, és molt més complicat i les amenaces econòmiques amb les que ens trobem són molt adverses, a pesar de les administracions que tampoc ens ho posen fàcil. Però us he de dir que som amigues, que som acompanyants, que som la vostra playlist de confiança, que sempre serem al costat dels autors i autores que traieu novetats, que us vendrem millor que cap Amazon, sigui quin sigui, que per molt que vulguin blanquejar hotels, per exemple a Palma, que fan el Magaluf Hotel, Melià, In the Night, nosaltres estarem al peu del canyó i us farem una activitat meravellosa. Us acompanyarem en els nostres lectors i farem que avui les nostres caixes, que pesen 20 quilos cadascuna, estiguin aquí i siguin la nostra inversió. La nostra inversió no econòmica, no. La nostra inversió de lectura, que és molt guai. Avui hi ha hagut nens molt petitons que comencen a llegir, que s'han adreçat a les llibreries d'aquí. I també gent adulta que no sabia on havia d'anar, que també s'ha adreçat aquí. Avui és un dia d'oportunitat. Avui és un dia que demà i demà passat serà molt millor. Hem creat, hem sembrat un futur i això és molt important. Per això la fira és molt important.
1: Quin és el llibre que més has recomanat avui com a mínim? Digue'm-ho, per favor.
0: Segurament. No ha calgut recomanar els dos poetes que ens han precedit, en Damià i en Damià Benejam i en Guillem Roger, que ens han precedit, però sí que no ha calgut perquè ja venien d'això, però sí que hi ha hagut una recomanació que és la saga dels Menonites, per exemple, els Beatmacs que avui han signat, i no sé, hi ha hagut... És que jo crec que ha sigut molt divers, és que és el bo, és que el bo és que cadascú té el seu llibre, vull dir que no, hi ha gustos per tot. No és com un Sant Jordi i no és el més venut, què coi? Aquí es ven de tot i es recomana de tot.
1: Clar, els seus desgust també. Molt bé, i de moltíssimes
0: gràcies. No, gràcies a vosaltres. I vull agrair al públic que heu aguantat fins ara. I sobretot vull agrair a les llibreries, perquè fem una feinada. I això és molt important. I a l'equip del Consell del Servei Lingüístic, perquè ens ho ha posat molt fàcil i està molt de cara. També a l'EduSound, a l'equip d'EduSound, que ha estat aquí tot el dia. I bé, no sé... Bueno, la plaça és bon, què coi? És peatonal. Visca Ciutadella.
1: Totalment. No és així? Res, i de... Fins aquí aquest programa especial des d'aquí, des de la plaça d'Esborn. Aquesta plaça d'Esborn per fi ve a tonal, per sa gent, per nosaltres, per aquestes activitats. A sa Fira Llibre en Català. Vull agrair, com deia Anna Dolors, també a tots els llibreters, les llibreteres, per aquest activisme que fan al final de les seves llibreries, aquest acte de resistència, perquè sí, tenir una llibreria és dur i és difícil, i també a tots els oients de Ràdio Far, a més de tots els que sou aquí. Moltes gràcies a tothom. I avui partim amb Avui o Demà, de Barlat, que és un grup que jo crec que ens encanta i que just avui, bueno, no, avui no, però fa poc, ha tret el seu primer LP. Adéu, moltes gràcies a tothom.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Biblioteca Fric, capítol 71, en el qual viatjarem anys llum per l'espai per visitar una de les millors sèries de ciència-ficció, la trilogia Fundació, d'Isaac Asimov. Una història amb diversos nivells de lectura que incorpora múltiples elements de política contemporània, història antiga i matemàtiques. I això que jo no m'agraden gens les matemàtiques. Tres llibres que es llegeixen amb molta facilitat i fluïdesa, pròpies de la lleugeresa estilística dels bestsellers, de la seva rapidesa d'escriptura, l'interès de la narració de la qual mai, mai, mai decaurà. Descobreix com és embarcant en aquesta nau sideral i escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Radio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Moments estel·lars de la humanitat no és una història del món, i tampoc és un totxo acadèmic. És una successió d'instants en què, segons Stefan Zweig, el curs de la història es decideix en un segon, en un gest mínim, en una decisió presa o no presa. Zweig tria episodis molt concrets de la història universal, sobretot europea. La caiguda de Bizanci, l'instant en què Napoleó dubta, el descobriment d'un continent, una partitura acabada massa tard, etc. I els narra com si fossin relats literaris, amb tensió, en ritme i com amb molta fe, diria jo, en el poder de l'individu davant del destí. El que m'agrada més del llibre és que pots anar triant quins relats s'interessen més, perquè són capítols independents entre ells, col·locats per ordre cronològic. És una obra molt Zweig, en el millor sentit de la paraula. Hi ha una confiança enorme en la cultura, en la responsabilitat moral, però a la vegada una suavitat, una melancolia de fons, com si l'escrivís sabent que aquests moments tan importants de la humanitat són escassos i fràgils. No és un llibre per llegir de veres, per jo és un llibre per tenir a mà i anar llegint a poc per capítols, perquè funciona molt bé en petites dosis, un capítol cada vegada, deixant que cada moment estel·lar pugui fer el seu efecte. Jo he de dir que, sincerament, aprecio molt més en Stefan Zweig com a novel·lista, però és indubtablement bo en tot el que escriu, perquè escriu com els àngels. L'edició que tinc m'agrada bastant, és una traducció molt acurada de Maria Pous i té una portada vermella super reconeixible, és de Quaderns Crema, que també han editat moltes altres obres de Zweig i també els seus dietaris. Us la recomano molt si us agrada la història, però també podeu xalar d'una bona prosa, si no sou persones d'assaig, perquè evidentment això no és una història en un sentit assagístic, sinó que és una altra cosa que jo crec que hauríeu d'intentar descobrir.

Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries, Els Manatís. El grup de música Berlat té una cançó que ens agrada molt, Juliol s'allarga, tot seguit a Ràdio Far.

0: Benvingudes i benvinguts. Una de les meves cites preferides és del pintor francès de primera meitat del segle XX, Maurice Utrillo, que diu: "No és gens divertit ser un pintor maleït." Òbviament, s'hauria de saber en relació a què aquesta maledicció. El que sí que deixa entreveure és que Utrillo no tenia un gust majoritari, que és un poc com me sent jo respecte a les fricades que llegesc i escric. Per això, em va alegrar moltíssim rebre la foto d'un poema que desconeixia el seu autor i l'amic que me l'enviava assegurava que fliparia. Escoltam aquest poema en la veu de Robe Iniesta, líder d'Extremadura.
1: No a la transmigración en otra especie. No a posvida ni en cielo ni en infierno. No a que me absorba cualquier divinidad. No a un más allá, ni aun siendo el paraíso reservado a islamitas, con verdades que un libro garantiza siempre vírgenes. Porque esos son los juegos para ingenuos en que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi envite es al no ser, a lo seguro. Rechaza otro existir. Tras consumida mi ración de este liso indigerible, otra vez no, una vez ya es demasiado.

Avui, a Biblioteca Freak, mos instal·lam a sa polèmica més bestial i caminarem per sa poètica dels carrers de Ciutat de l'Home, de Josep Maria Fonollosa.

0: Acabam d'escoltar Por Dignidad, de Joan Manuel Serrat, que ni jo mateix me podia imaginar que posaria una cançó d'ell. Qui musica un poema, precisament, de Fonollosa. I si heu estat atents a sa lletra, vos deman que encara no jutgeu.
1: Ronda de Sant Antoni 3. Está la muerte en mí, yo la cobijo. Está ya trabajando en mi organismo como abeja tenaz, infatigable. Y aún nadie lo sabe, yo camino llevándole la muerte a los demás. La muerte viva en mí pasa a su lado. Qué agradable es llevar su dulce peso como lleva una rama su manzana. Yo porto la semilla de la muerte y la siembro en los campos de otras vidas, amigos, conocidos y mujeres. Yo reparto la muerte como un dios y reparto la vida con mi ausencia. Está la muerte en mí, yo la cobijo.
0: Ciutat de l'Home, editat per Edassa el 2016, és un trajecte per l'interior mental de la ciutat, inspirada en Winsburg, Ohio, de Sherwood Anderson, o Tortilla Flat, de John Steinbeck. En paraules de Fonollosa, es descriu una ciutat mitjançant emocions, sense descripcions, provocant que la idea de la descripció ja la doni l'ambient. En aquest cas, és un recorregut per la Barcelona del poeta, un itinerari universal perquè tota ciutat té un barri pobre però honrat, poble sec, un barri baix, el Raval, un carrer major, l'aglomeració urbana, un nucli inicial, el casc antic, i un barri ric, l'Eixample, i un itinerari concret a través dels seus habitants. Fonollosa crea més de 200 històries, més de 200 personatges amb les seves inquietuds i obsessions, amor, sexe, mort, soledat. Vull remarcar aquest aspecte de ficció. És famós no confondre la veu del narrador. Aquí, múltiples veus que s'alcen confuses i contradictòries, no confondre amb la veu de l'autor. Perquè la gran majoria d'aquestes històries són heavies, són duríssimes. El punt de vista general és hipermasclista. Maltractadors, assassins, presidiaris, personalitats malvades, pessimistes, fracassats, solitaris, excèntrics, relacions tòxiques... Mesclats, això sí, amb alguns aspectes positius, molt pocs, i de crítica objectiva. A les relacions amoroses convencionals, a l'individualisme que afavoreix la incomunicació i l'aïllament, etc.
1: Carrer de Girona. Es difícil vivir. Es muy difícil. Parece que los otros nunca saben lo que deben hacer, decir. Se portan como actores que ignoran hasta el tema y lo equivocan y estropean todo. O a lo mejor soy yo quien se ha adentrado en alguna obra cuyo asunto ignoro y aquello que hago y digo no concuerda con la trama que expone la otra gente. Por eso necesito mucho tiempo. Tengo que reconstruir cada jornada el mundo que destruyen los demás y estudiar cada noche las razones por qué las cosas salen de otro modo a como las tenía bien planeadas. Y debo preparar con gran cuidado lo que yo haré y diré al día siguiente y lo que harán dirán también los otros según las situaciones que programo. Mas no sucede igual a lo previsto, por eso necesito estar a solas, necesito estar solo mucho tiempo. Tengo que reconstruirme cada día mi mundo que destruyen los demás.
0: La ciutat és aquí la protagonista. Una ciutat plena de camins, superior a la natura. És tema i element formal per cohesionar les diferents veus i sensibilitats. I s'aconsegueix amb els títols dels poemes, els carrers de Barcelona, que funcionen com a descripció implícita del context, mitjançant la simetria en relació a l'estrofa central, amb sus de sendecasíl·lab molt proper a la prosa, i emprant un llenguatge nu, sec, aspre i amb un toc col·loquial i pessimista. El bé social, la família, l'amor o la religió no funcionen, i per això han de ser destruïts. Però aquesta necessitat de destruir la civilització per redimir-la és tan pessimista que val més deixar-ho fer. Pere Gimferrer la defineix com una mescla estranya de poesia beat amb incursions en el jazz, rock, boleros i tangos. En aquestes pàgines, planegen la idea de la mort, el pas dels temps, la inutilitat de les accions humanes, les ambicions socials i artístiques, la persecució de les idees, el fracàs, el sexe, la soledat, la fatiga de l'existència.
1: Carrer d'Aragó, os prohibirán un día conocerme, saber de mí. En prisiones silenciosas me aislarán con los otros, los malditos que antes que yo y después hayan expuesto su verdad sin temor. Sinceramente, dirán que soy un ser insolidario, asocial, pernicioso a la salud de la mente oficial de aquel momento, que la euforia, el estímulo, el placer de vivir lo importante en mí es hollado. Pero alguien hallará siempre la llave, penetrará en la cárcel que me encierre y buscará entre sombras mis palabras y reconocerá que hablo de él mismo, de su fracaso, el mío, el de todos.
0: Confés que des que vaig llegir aquell primer poema en el telèfon mòbil, Fonollosa em fascina. Em fascina tant que em vaig gastar més de 100 euros en l'adquisició de dues obres seves. Supòs que m'ha fascinat tant perquè Fonollosa és un d'aquests poetes controvertits que creen el debat de com ha de ser la poesia. La poesia ha de mostrar el que hi ha darrere les cortines vermelles del teatre, que deia Antoni Artaud. No sé si era ell, però la cita em va perfecta. Darrere les cortines hi ha por, fracàs, sentiment de perdició, violència, la realitat. Una realitat que colpeja, i la poesia de Fonollosa colpeja i molt fort. S'ha de veure, però, com és que colpeja. Hi ha una anècdota de Baudelaire que un dia, passejant pels carrers de París, es va varar amb un sense sostre, sense cap motiu. Quan el seu acompanyant li va demanar per què ho havia fet, ell va respondre: perquè reaccioni. A Avinguda Diagonal 4, Fonollosa diu: no voy a dar las gracias por la vida. Tampoco haré reproches, sin embargo. No había mala fe, seguramente, sino inercia, ignorancia o una esperanza. Encara que el poema finalitza amb el to pessimista habitual, potser sigui aquesta la clau que el lector ha de rebassar d'aquesta obra. L'esperança, perquè si hi ha una esperança, ha de sorgir de nosaltres. Així que siguem aquesta esperança, perquè nosaltres som l'esperança. I fins aquí la recomanació d'avui. Mos direm adeu seguint amb la poesia i per canviar amb la tònica dels darrers programes. I escoltarem Carrer de Pelai 3, un poema on apareix la ironia cridant despoada. Un poema que m'encanta i que me fa molta gràcia. Un poema que escoltam en sa veu des gran Eugenio. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.
2: Tengo ya preparadas las respuestas para las entrevistas periodísticas que me harán en la prensa, radio y tele. Querrán saber qué opino y cómo soy. Me mostraré ingenioso y espontáneo. Tengo ya preparadas unas listas de personalidades importantes e incluso redactados ya los textos muy agudos de las dedicatorias. Tengo ya preparadas las metáforas que servirán como brillante ejemplo o síntesis que aclare lo que exponga. Saldrán como galaxias de las páginas. Y tengo preparada mi postura, al sentarme o de pie. Tono de voz, expresión de los ojos y la boca. Todo está preparado. Todo a punto. Puedo empezar, pues, a escribir mi libro.

Es menorquí és un dialecte descatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot canviar, com et simple viure o créixer, entendre que

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'octubre, arriben els caques. Començant la temporada dels caquis, una fruita particular i dolça que no deixa indiferent a ningú. Sabeu, però, d'on són originaris els caquis?

Els caquis són originaris de Corea, la Xina i Japó. De fet, en japonès tenen el mateix nom. Queda ben clara, idò, la seva etimologia. Sabre es coneix amb el nom de caquia, i el seu nom científic és Diospyros caqui. Pertany a la família de les abanàcies, on també hi trobam altres espècies que produeixen una llenya molt preuada, anomenada banús, ébano en castellà. El conreu del caqui es remunta al segle VII després de Crist, a la Xina i al Japó, on també formava part de la vegetació natural. Cap al 1870, el seu cultiu va arribar a Espanya. Actualment, els principals productors mundials són Japó, la Xina, els Estats Units, el Brasil, la Índia i Israel. A nivell europeu, els majors productors són Itàlia i Espanya.

És que aquí és un arbre de capçada arrodonida i no gaire alt, ja que rarament passa dels 10 metres. Les seves branques són d'un color entre castany i d'un color vermellós i es troben recobertes de pèls blanquinosos. Es tracta d'un arbre de fua caduca, és a dir, que perd totes les fues a la tardor, per després tornar a sortir just passat l'hivern. Les flors apareixen per maig i són d'un color groguenc. Solen estar separades, segons el sexe, en arbres diferents, però també podem trobar exemplars hermafrodites, és a dir, arbres amb flors masculines i femenines a la vegada.

Els caquis són redons o un poc ovoides, d'entre 4 i 9 centímetres de diàmetre, i són d'un color groc, ataronjat o vermell. La pell és llisa i fina, però s'ha de manipular aquesta fruita amb molta delicadesa. La polpa sol ser gelatinosa i semblant a la marmelada. Té un gust molt dolç i suau a la vegada. Es tracta d'una fruita molt rica en diferents minerals i vitamines i convé incloure-la com a fruita de temporada a la nostra dieta. Tot i el gran nombre de varietats, des d'un punt de vista comercial, els caquis es poden classificar en funció de si són astringents o no, quantes cuen de sabre. I és que és molt important consumir els caquis en el seu estat òptim de maduració. Si són un poc verdosos, l'experiència pot resultar desagradable, ja que poden arribar a ser molt aspres. Aquestes, però, és deguda a la presència d'unes substàncies anomenades tanins. El procés de maduració el que fa és transformar aquests tanins en sucres. Ja ho veus, idò, que els caquis són com la vida mateixa, aspres o dolços, segons el moment.

En aquest capítol hem escoltat l'opening instrumental de l'anime japonès Bola de Drac, dues peces instrumentals de Bola de Drac Z i l'ending de la versió catalana.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de... Això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordox, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot, espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no?, refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com a en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare com a un lloc on saciar la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com vaig ser ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Docfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: va ser molt complicat perquè jo tenia la idea del projecte abans de la pandèmia i clar, no comptava que hi hagués una pandèmia i que em complicaria l'accés en els hospitals i inclús a les embarassades, perquè elles també estan en un moment molt vulnerable, embarassada hi ha molt de risc, i clar, tot d'una que se va declarar l'estat d'alarma, pandèmia, va ser encara molt més complicat haver d'explicar que estic fent un projecte i que necessit la teva ajuda, necessit entrar en el teu parc, necessit fotografiar-lo i no només que aquestes fotografies quedaran entre tu i jo, sinó que aquestes fotografies han d'anar a un jurat, les veuran altres persones, les veuran els meus companys, i era bastant difícil explicar-ho.
1: M'imagino, no deu haver estat fàcil convèncer aquestes protagonistes, no?
0: No, per res, per res. De fet, igual vaig xerrar amb 10, 15, 20 dones embarassades que estaven a punt de donar a llum i només vaig poder aconseguir 4.
1: Jo m'havia imaginat al revés, com que en el moment de pandèmia vas pensar, ostres, que interessant la gent que ha de parir en aquesta situació tan estranya. Però pel que ens expliques va ser al revés, ja tenies el projecte en ment i la pandèmia va ser com... Tot i la pandèmia, no vas renunciar a dur-ho a terme?
0: No, realment, clar, el tenia pensat abans i en el moment que arriba la pandèmia jo me planteig que enviés projecte i bueno, per tema de terminis, el professorat de l'escola me varen avisar que si jo que enviava el projecte m'arriscava bastant a no arribar a data per presentar-lo. I jo tenia clar que el volia presentar el mateix any i vaig haver de seguir endavant, no hi va haver massa.
2: I llavors el projecte va, el fet que fos en pandèmia va fer que, de com tu t'havies pensat anteriorment, com es va dur a terme, havia canviat molt o te vas haver d'adaptar?
0: Sí, és a dir, va canviar i no va canviar. Va canviar per el fet de que jo tenia pensat fer molt més parts i tenia bastanta més varietat i en la pandèmia me vaig haver d'adaptar a la situació que hi havia i a les dones que pogués tenir. Tant podia ser que en tingués 2, com 3, com 4, com 6. I per terminis només en vaig poder tenir 4. Que aquí no només era tenc 4 i faré aquest parts i ja està. Les de casa, les que varen parir a casa seva, va ser bastant més senzill perquè era ella, la comare i l'equip de metges. Però a l'hospital necessitava xerrar amb els departaments, amb bàsicament tot l'hospital perquè m'ho poguessin donar accés, ja que durant la pandèmia se va declarar que només hi podia haver un acompanyant durant el part. I per tant, haver de demanar que hi hagués una segona persona en el part, en pandèmia, m'havia de fer la PCR 24 hores abans d'entrar.
2: Vas fer moltes, Ida, no?
0: Sí.
1: I pagades per tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que no eren barates les PCRs no. En aquella època.
0: No, no, no. I clar, realment va ser molt complicat poder aconseguir de tenir el consentiment. Estava, no només era xerrant amb la persona que estava a punt de donar a llum, sinó que era també xerrar amb tot l'equip farmacèutic, inclús que me diguessin, vine a l'hospital, però fins un parell d'hores abans no sabrem si tu pots entrar. Per tant, era tot el risc d'estar en contacte contínuament, correus, cridades, tot.
2: Sí, com una incertesa constant, no?
0: Sí, sí, sí. No tenia res segur fins al darrer moment.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast de l'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè allà li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà. Eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes. I en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Claro. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, claro, amb la qual cosa no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, aquell moment impressionava molt, no?
0: Clar, el que va començar d'alguna manera com un moment de fotografia bucòlica va acabar
1: sent un desastre. Sí.
0: Sobre això puntualment te volia demanar, perquè també tenim en aquesta edició Escarpadi, que ha fet un treball a la Dana de València, que ha estat també part de la discussió política i fotogràfica també de tot el país durant el darrer any. Què penses que passa entre la relació entre fotografia i canvi climàtic? Hi ha un tema que s'obre, una escletxa que s'obre per començar a pensar des de la foto la relació amb el clima?
1: Bueno, nosaltres estem aquí per documentar els canvis i el que passa, saps? Després, bueno, certament és un mes d'agost tinguis que anar a fer fotos de so en vez d'anar a fer platges plenes, doncs ho diu tot, no? Vull dir, la relació, nosaltres bàsicament estem aquí per documentar el que passa. I no em fa cap il·lusió, també t'ho dic,
0: Clar.
1: Em fa cap il·lusió. Prefereixo fer les meves cosetes que tu coneixes que fer això, saps? Però sí que és cert. També et diré que gràcies a la tecnologia molta gent que no és fotògraf sí que va poder captar imatges que nosaltres no ens van deixar perquè no podíem arribar, no?
0: Clar. Quina relació tens amb la recerca d'imatges que tenen a veure amb un moment tan de crisi, tan trist i tan complex pels éssers humans que estan sent fotografiats? Aquest equilibri, com ho tens?
1: Bé, bueno, tens que tenir l'experiència, si tu saps llegir l'estat emocional de les persones, és el que et deixa. A tu mateix apropar-te o no.
0: Clar.
1: Tu tens que veure-ho i també tenir, diguéssim, la teva ètica. Vull dir, una foto no val tot per una foto, saps? Si una persona està patint, saps? Tu ho veus si li molesta o no li molesta.
0: Clar.
1: Si l'estàs ajudant o si damunt l'estàs enfonsant, no? I, bueno, això és l'experiència, no?
0: Clar. L'educació de la mirada, d'alguna manera, no?
1: L'educació de la mirada i de l'ètica, saps? Una foto no... a qualsevol preu, no. Mai.
0: Tenir en compte també la dignitat de la gent, no? Un poc aquesta dinàmica.
1: Clar, mira, jo la primera casa que vaig entrar era un matrimoni, família humil, que tenien un calaix amb tots els medicaments, banyats, i el seu gran problema bueno, estaven els de la Creu Roja, els estaven ajudant, però el seu gran problema és que s'havien de medicar i no hi havia medicaments, clar, perquè estaven tots banyats. L'aigua havia arribat un metro i mig i havien quedat sota l'aigua. La farmàcia estava tancada perquè també havia estat inundada. I això era el gran problema d'aquesta persona. Tu no pots entrar allà com una catxarreria allà a fer fotos, saps? Vull dir, has d'intentar ser empàtic amb aquesta gent, saps? Perquè era el seu gran problema, que per ells era gros.
0: De primer ordre, clar, de salut.
1: Clar, exactament.
0: Penses que, si et ve que la fotografia documental té aquesta missió, per dir-ho d'alguna manera, que és la de documentar efectivament el que ens està passant, però també hi ha una... un dispositiu de memòria, d'alguna manera, no? Pensar això que ens ha passat avui té un diàleg amb els que, amb el que ens passarà demà si no passa alguna cosa. Trobes que hi prenem nota mirant aquestes fotos del que va passar a la dona d'aquí, de Menorca? Hi prenem nota com a societat, reflexionant sobre això?
1: Tinc els meus dubtes. Mm-hmm. Jo, ara mateix, un veí d'on visc jo ara, uh-huh, s'ha construït una piscina aquest estiu, pensava que no l'ompliria, uh-huh, i aquesta setmana, a ple mes d'octubre, l'ha omplert fins dalt. Tenim problemes d'aigua.
0: Grossos.
1: I l'ha omplert fins dalt. Uh-huh. Uh-huh. Que segurament no l'emplirà fins l'any que ve.
0: Segurament.
1: Te dono com a exemple, saps? Uh-huh. Jo penso que... no sé, està greu, eh? El ser humà no... és contradictori.
0: Total, total, total.
1: Per això.
0: M'has donat el peu per parlar del teu altre projecte, que crec que te l'estimes molt, i jo que he vist les fotos i que visc allà, sento que és algo molt íntim teu, que és Sant Lluís no és Missouri. Què és això? Què és aquest artefacte?
1: Sant Lluís no és Missouri és un diari de la meva vida i de la vida de Sant Lluís, els últims, des del 2005, el 2022, uh-huh, que és l'època que jo vaig viure en el municipi. Jo vaig viure al municipi tant al Caufà com a Viniencolla, uh-huh, i al poble mateix. I bueno, allà vaig viure la bombolla immobiliària, els preus... Això tu ara m'estaves contant, m'estaves preguntant sobre si prenem nota. Uh-huh. Doncs no prenem nota, perquè el 2013 jo recordo haver estat documentant, haver patit el que era la bombolla immobiliària i allò que no torni a passar i on estem ara.
0: Clar, clar, clar. Saps? Hi ha una repetició i a més...
1: d'altra manera, però el mateix, total, d'alguna manera, no? Total, total. Saps?
0: I hi ha un embargo tan sensible com l'habitatge a Menorca.
1: No? Exactament, sí. Jo en aquella època vaig estar 2 anys que tenia un lloguer de setembre a juny, a 30 de juny, i juliol i agost me tenia que buscar la vida.
0: Clar.
1: I això estem parlant del 2005-2006.
0: De fet, una part important del teu treball documental d'aquella època era apropar-te a les naixents organitzacions de veïns en defensa de l'accés a l'habitatge i afectat per la hipoteca.
1: Sí.
0: Veus un reflexe, veus un moment similar entre aquell moment i ara?
1: No.
0: No?
1: Jo en aquell moment va haver-hi un moviment molt potent per ser Menorca, perquè jo en aquell moment ja estava treballant, no té a veure això amb el del llibre, però sí que era amb el temps, sí. I en aquell moment jo vaig estar col·laborant, jo documentava tot l'activisme de la PA.
0: Uh-huh.
1: I era un moment, diguéssim, que era tots a una. Hi havia tot tipus de persona, de classe social, etc.
0: Hi havia un activisme més viu.
1: Ara no el veig, uh-huh, de la mateixa manera.
0: Uh-huh. La comparació amb Missouri, per què?
1: Bueno, doncs mira, ve per la mateixa història.
0: Uh-huh.
1: Qui conegui Sant Lluís té molt present, perquè fa 20 i pico d'anys que tu, quan arribes a Sant Lluís, què te trobes?
0: Un molí.
1: Un momotreto. Abans del molí.
0: Sí.
1: Abans del molí. Te trobes un momotreto allà.
0: Ah, correcte, clar.
1: Exacte.
0: El esqueleto.
1: Ah, exactament. Mira, tenim que tenir en compte, Sant Lluís de Menorca té uns 7.000 habitants.
0: Uh-huh.
1: Sant Lluís de Missouri, Estats Units, té quasi 3 milions d'habitants.
0: Uau.
1: A Sant Lluís, algú se li va ocórrer, farem aquí un centre comercial tipus Port Inglés,
0: sí,
1: saps? A qui se li ocorrió, no? Pues bueno, va fracassar. Jo penso que es van equivocar de Sant Lluís. L'haguessin fet de Sant Lluís de Missouri amb 3 milions d'habitants, segurament haguessin triomfat, no?
0: Ha tingut sentit.
1: però clar, però Montsens és totalment sobredimensionat. I llavors per què Sant Lluís no és més únic? Per això, no ens feu coses sobredimensionades, no ens traieu el nostre... No vol dir que no puguem anar progressant i no puguem anar adoptant noves costums, però no ens aportis un centre comercial, no ens posis xalets a dos pams de l'aigua, perquè en aquests últims anys, tot i la llei de costes, allà Sant Lluís va passar també, no?
0: Sí.
1: I d'alguna manera, les fotografies no és tant et mostraré el que no m'agrada, sinó et mostraré el que som, per tenir justament la memòria, no?
0: Clar.
1: Et mostraré aquella part, diguéssim, de com són les cases, la gent que va romandre a les cales, saps? Com és la gent de Sant Lluís, que d'alguna manera és com part de la resta de Menorca, no? De com vivim aquí. Vull dir,
0: és una representació, no?
1: Exacte. Intentem fer resistència i continuar amb els nostres costums, no? No volem menjar aguacate, ni brans, ni històries, sinó ens agradaria, o almenys a mi, parlo per mi, no? I la representació és aquesta, doncs la gent que baixa el moll a nedar, saps? La gent que va a pescar, la gent que penja la roba a fora perquè la vegi tothom, etcètera. Moltes de les cases que surten ja estan en mans dels nous propietaris que no són d'aquí, saps?
0: Hi ha algú que tu ets molt reivindicador de lo perifèric, de lo, la idea de ser fotògraf de províncies.
1: Sí, totalment.
0: Com fas un lligam entre les històries universals que contes i lo particular i lo petit i lo perifèric de Menorca?
1: Perquè tothom té una història, i tothom té una història interessant. I de la mateixa manera que a Menorca a vegades pensem que només tenim nosaltres el problema de la vivenda i dels sous i de tal, tal, tal, també està passant a Reus, o està passant... Vull dir, això són històries universals. Jo penso que els explico des d'aquí. Saps? Perquè a mi jo me trobo molt més còmode, diguéssim, dins del meu entorn que conec. Jo anar-me'n fora, jo soc molt antifotògraf, saps? Perquè antigament, el fotògraf que viaja, no soc molt viatger.
0: Ets el fotògraf que es queda.
1: Que em quedo i m'agrada, diguéssim, documentar el que tinc a prop meu perquè ho conec, saps? També és el meu punt de vista, eh? També no sento càtedra en nada, no? Però són històries, les històries humanes, jo crec que tenen que interessar. Si són interessants, pues, pues això, valga la redundància, ha d'interessar a tothom, no?
0: Bueno, David, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i esperem que puguis també generar aquesta reflexió per tots els menorquins, que crec que a través de les teves fotos hi ha molt per dir, hi ha molt per pensar.
1: Vinga, moltes gràcies, Santi.

I tenen que la caldana, i tenen els al·locs, i cal l'encaldaré. Però sembla que no tenen prou, i ara volen territori i jornet. Para no. Trabaluja queda a mitjorn. Para no. Trabaluja queda a mitjorn. De la mosca Trabaluja m'avisa que la fustam, i quan hi vaig a Cristo, creu-me que mai té fam. Però, amics, han d'estar tranquils, que Trabaluja no m'ho la fotran. Para no. Trabaluja queda a mitjorn. Para no. Trabaluja queda a mitjorn. Para no.

0: tenen els al·locs i calen calderé. Però sembla que no en tenen prou. I ara volen territori mitjornet. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.
1: Però no,
0: però no,
1: però no,
0: però no. Trabaluja queda a mitjorn.

treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i me'ls buides d'aigua.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.
2: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps. I a la primavera, els ocells van a les totes.

fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. Però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en un

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era la 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Con la misma ilusión que se realizan las visitas navideñas, permítanos, en nombre de Catixa, de viva voz y en su propio ambiente, desearles la máxima felicidad en estas Navidades y toda suerte de prosperidades en 1967, mientras muy cordialmente agradecemos su gentileza y sus atenciones.
2: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, un programa molt diferent avui, en el que posarem música molt, molt antiga i molt curiosa, perquè, bueno, he tingut accés, tinc accés ara a Radio Far, tenim accés a un munt de música menorquina molt antiga. No us puc dir encara detalls perquè se vienen cositas i no vull desvelar gaire, perquè després fotrem un anunci que espero que us faci tanta il·lusió com a nosaltres, però a nosaltres me n'en fa molta. I res, escoltant música de quan Catissa no era un pàrquing, és qui provava d'aparcar per dins molt últimament, però ja sabeu que és pàrquing de Catissa a prop de Cime, a prop d'un curt, i antes no era un pàrquing, era una fàbrica que enviava felicitacions de Nadal en format single amb aquestes locucions que us he posat avui, que no hi treu gaire perquè mes de març felicitar Nadal no hi treu gaire, però m'ha fet molta, molta, molta gràcia. I res, he tingut accés a uns quants singles molt, molt antics, de música de 60, de Menorca, de temàtica menorquina, i us vull compartir amb vosaltres. Anem a escoltar un poc de música d'aquell temps. Anem a escoltar na Carmen Esbri o Esbri, no sé com es deu pronunciar exactament, amb un tema que m'ha encantat, que es diu Menorca Tradicional, perquè ja està bé de tanta modernitat. Volem tradicions, volem Menorca Tradicional.

Idò, seguim amb aquest repàs de música viejuna, viejuna. Tornem un poc a la canció ligera, amb un single de Daniel Clavero, es diu el cantant d'aquest single, surt Daniel a la portada, un single promocional del Club Satanca, a Sant Lluís, és mitiquíssim aquest club on pues, van actuar gent de molta... Bueno, de l'època, òbviament. Crec que Julio Iglesias i tot va arribar a actuar allà o algo així, o algun supercrack d'aquests. Però bueno, aquí està aquest Daniel cantant. Aquestes són versions de música lleugera, de Daniel Clavero, i obre aquest single de quatre cançons, aquest Extended Play, amb una versió de La La La, d'aquesta cançó que va enviar a Eurovision, i que dona bon rotllo la càntica i la càntica, així que aquí va aquesta versió de Daniel.

i de bon rotllo aquí, amb aquest single promocional de mític Club Satanka. Seguim amb aquest repàs amb un disco d'una tal Anna Kiro, o Anna Kiro, no sé, no sé com es pronuncia tampoc, Kiro, sense cent, per tant, deu ser so, amb K, un single que ens ha portat a posar Festival de la Canción Menorquina de la Llor, editat per Belter, dos temes, Volveré a venir, i el meu preferit, Amorcito Juguetón. Amorcito Juguetón, interpretat per Anna Kiro, acompanyada per l'Orquestra Florida. Suposo que són dos temes que va presentar en aquest festival de la cançó menorquina. No tinc molta més info, però m'encanta. Amorcito Juguetón. Vull dir, una cançó que es diu així només pot ser bona. Ja me direu vosaltres què vos sembla.

seguint amb títols fantàstics, títols mítics, que a partir de ja són mítics de maquetes, us vull posar una cançó d'en Frankie, una altra cançó, un altre single associat al festival de la cançó menorquina de l'Aior. Suposo que és el tercer, som un tres nombres romans, això que surt a la portada. Ja us posaré algunes portades a les xarxes perquè vegeu, perquè són fantàstiques. Aquest Frankie aporta un single en dos temes, Faro de l'amor, cosa molt, molt menorquina, i és el meu preferit, que és la cara bé, que és Jaime el Conquistador, una cançó, doncs, jo que sé, que qualcú podia fer una versió heavy metal a Manowar, perquè segur que quedaria molt guai amb aquesta lletra de Jaime el Conquistador.

Seguim un discurs d'aquest Festival de la Canció Menorquina a Nova York, en aquest cas del segon Festival de la Canció, aquest d'en Rosendo Vendrell, editat per Columbia, o de què sí, també amb una foto d'una cala que me sona, però com que no té ciment, pues no la reconec a la portada d'aquest single, de quatre cançons, d'aquest EP. Amb temes com Xuroi, Serenata Menorquina, Recuerdo a mi isla, i mola perquè te posa el ritme de cada cançó, per si ets un DJ que vol posar a veure que la gent balli, pues, tens Xuroi, que és un slow rock, Recuerdo a mi isla, també és un slow rock, Serenata Menorquina és un fox, i jo vull posar una que es diu Molino Menorquín, perquè posa surf. Jo no l'he vist molt de surf en aquesta cançó, però allà va, perquè la jutgeu, un tema interpretat per aquest Rosendo Vendrell, que es diu Molino Menorquín, en ritme de surf.

0: I bé, mos anava tocant ja al final del programa d'avui, que espero que no vos hagi creuat moltes caules, però tenia ganes de posar-vos una selecció de música antigosa. No és gaire heavy metal el programa d'avui, però bueno, coses diferents i coses que venen i coses que jo em fa molta gràcia. Sempre des de respecte, no m'estic fotent de ningú, sempre música d'una altra època, d'una altra forma d'entendre la música, una altra forma d'entendre com es fa arribar una cançó, com s'escriu, com s'interpreta, com es grava, com tot. Vull dir, coses que jo em semblen fascinants, perquè és una època que jo desconec i que em fa molta curiositat. I també, pues, clar, te fa gràcia sempre des de respecte absolut en els que han posat el camí, perquè els músics d'ara pues, fan el que feim. Això sempre s'ha de tenir en compte i és un leitmotiv d'aquest podcast, així que no ho oblidem. Que xerrava de Catissa quan he començat el podcast, i bueno, aquestes felicitacions de Catissa no simplement eren una locució, sinó que pues tenies algunes cançons, t'enviaven un, no sé si en els proveïdors o en els clients de fora de Menorca, però ens enviaven una felicitació en forma de single amb cançons... en cançons menorquines, en cançons interpretades per artistes menorquins, com aquesta, ets una altra Menorca, lletra d'en Tòfol Mus, música de Deseada Mercadal, el punyetero Dream Team, i cantada per Daniel Clavero, aquest que han sentit ja cantant cançons en el single dedicat en el Club Satanca, aquesta cançó tan guai, que ets com una altra Menorca, que s'ha portat el single, pues, ve traduïda tota la lletra en castellà, supos que per això, no? Per si és un proveïdor de Sòria, pues, que s'entén que està cantant està el Daniel Clavero, així que anem a escoltar-la.
1: Ja entre somnis de jove vaig començar a t'estimar. Tota Menorca m'adea, serà un trosset de roqueta, fia d'esvent i la mà.
2: Te cercava per entre sa tistó de ses platges.

I vinga, ara un bonus track, una cançó que he trobat, bueno, vaig trobar l'altre dia rodant per Mestral, vaig trobar un disco d'un tal Antonio Borràs, que jo no tenia en el meu radar en absolut, un tio que cantava més en plan líric, en Beb Cardona m'ha comentat pues, que sí que havia coincidit amb alguns cantants d'òpera potents i tal, i res, té un disc editat que també vaig veure sa portada i em va sonar que era es Castell, no sé quina cala de les tantes, si cal a corb o què, perquè no la conec, perquè no està plena de ciment l'altra vegada, però vaig dir, hòstia, ni me sonen gaires noms, i no estic segur que això sigui, però bueno, a cap me l'enduc total per un euro que valen o el que sigui. Me'l vaig endur i li vaig comentar amb Bebi, m'ha explicat un poc la història d'aquest cantant, que tenia un restaurant, que cantava en aquest restaurant. Toni Borràs, en Marga Borràs, que és la seva filla, supos, crec que sí, i en Ruperto, mitiquíssim pianista i cantant menorquí, que ja mos va deixar, però que van coincidir en un concert amb ell fa molts anys amb Males Artes. Vull dir que un dia us contaré la història aquesta, però allà estava en Ruperto fent lo seu i Males Artes fent lo nostre, una espècie de festival de la canció de la Llor també, ja us contaré aquesta un dia. Però bueno, en aquest disc, pues res, amb acompanyaments i diguéssim producció d'en Ruperto, fan algunes cançons, són versions quasi totes, d'estàndards i coses així. Hi ha una cançó que m'ha fet molta gràcia, aquesta To All the Girls I've Loved Before, per totes les lotes que jo m'he estimat, que és una cançó que sempre m'ha fet molta gràcia. La versió més famosa potser és una versió de Willie Nelson i Julio Iglesias, almenys la que jo he conegut sempre, que sempre m'ha fet molta gràcia que aquests dos cantessin junts, i que és una cançó en plan lo follador que ets, vull dir, de totes les que t'has lligat en la teva vida i tal i qual, i la trobo molt, molt graciosa aquesta cançó. I aquí l'escoltam amb un accent ben maonès, amb aquest dueto entre en Antoni Borràs i en Ruperto. Jo espero que us hagi agradat aquest programa tan diferent avui, però bueno, us he vist que venen coses xules i venen coses molt interessants per esta Ràdio Far. Com sempre, som en Pedro, a Sos Maquetes, a Ràdio Far, vos estimo en locura i mos veiem molt, molt prest.

0: Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries, Els Manatís.
1: Tu per jo, i jo per tu, som com el foc, salvatge i pur, és tan intens.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

confia que te'n vagis amb tu, jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Penso que encara és bo. Crec que és un dels bons que ha fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que, com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè de la família m'estimava i no m'ha de dir res. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic per el que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, com s'assembla la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que ha fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha elements fantàstics també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, l'autor procura que el lector no de caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mort del rei, La dama de Constantinoble i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscòpia, que el mateix 2025, la novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos situa a través dels ulls de Nazora, una artista i professora de belles arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. Segons del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossers de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar mos, perquè a mig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber...

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, el vostre podcast de música guapa de Menorca, a Radio Far. Jo som en Pedro i seguim amb aquesta entrevista que vam iniciar la setmana passada amb en Miquel Pasqual d'Huracan, un tio que ha viscut molt i moltes coses rares i moltes coses bones i moltes coses dolentes en el món de les músiques des de fa més de 50 anys. I res, continuem amb la història d'Huracan, que és un poc història de la música de verbena, de ball, a Menorca. Moltes anècdotes, moltes històries molt interessants, i espero que xaleu tant com xalejau fent l'entrevista aquesta. A disfrutar!

0: Seguiu fent, sí, sí, sí.
1: De les zones començaments...
0: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb en Morecambe. Bueno, fes, clar, no, any, va canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
0: correcte.
1: Ja el Celsic,
0: també,
1: no hi ha,
0: sí, sí, sí,
1: i, en,
0: sí.
1: I en Toni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Antoni Jordi, que no sé
1: no,
0: qui és. Que no sé qui
1: va,
0: és, però...
1: Que van durar, en Toni Jordi va durar no molts anys, però en quants d'anys,
0: sí.
1: Que havien entrat pels dos ciutadallancs. I després se'n va en Toni... Sant Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Naltro.
0: En Dobles també,
1: va,
0: sí,
1: també
0: sí.
1: També va
0: sí.
1: Tocar en Miquel Plana. En
0: Miquel Plana
1: bateria,
0: també, sí, sí, sí. Sí,
1: poc
0: sí.
1: Temps, però ha tocat en Naltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Ok, sí. Ok. Sí, sí, no, s'hi ha passat
1: i,
0: bastant de gent.
1: I ha passat, ja ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que és a...
0: En Loren.
1: En Loren.
0: En Loren, sí, sí,
1: Loren,
0: sí,
1: ja,
0: sí.
1: En Loren i en...
0: Ja és més...
1: Més cap aquí. Sí. Perquè en Loren i en... I en Popi.
0: Sí.
1: Van venir després de Nadébora Carter i So Museu.
0: Nadébora Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí. Etapes, no?
0: Sí, sí, sí, I... sí, sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que me'n xerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, perquè el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
0: sí.
1: Us diu que es retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: La bateria.
1: Vale. A mitjor, no hi havia ni cap bateria, ni hi havia ningú. Quan anava a cercar gent de fora, vulguis on de venir a provar, nosaltres provàvem molt després. I és un problema.
0: Sí, sí.
1: És un problema. Ara provem menys, i ara, potser...
0: Ja ho tenim provat, ja.
1: Prova aquesta cançó per tal to.
0: Sí, sí.
1: I
0: ja està.
1: Allà, i més o menys...
0: Sí, sí, sí, joder, no fotis tu.
1: No és que facin gaire feina, però després la sabem, ja.
0: Home, després de 50 bueno, tacos, tio.
1: Sí, però aquella època no, aquella època ja. Havies de... I a més, nosaltres preníem gust, i anàvem, i pum. Clar, bateria no n'hi ha. Bateria. I,
0: sí.
1: I que feim, que no feim, que no feim. I m'ho anem a Palma una altra vegada, a Musicassa.
0: A Musicassa.
1: I m'ho mostren els pianos aquests que hi duen bateria.
0: Correcte.
1: Bateria, i ho duen tot. Però bueno,
0: ja començaran
1: bateria.
0: A sortir aquest tipus de...
1: Sí.
0: Aquest tipus d'instruments, sí, sí.
1: M'ho mostren un que val 2 milions de peles.
0: Se són 8 solars a...
1: 2 milions de peles. Bueno, feia bueno, ja, no. Cap aquí, eh?
0: Sí, sí,
1: això
0: sí.
1: Hauria estat el 74, si
0: bueno, no impossible.
1: Impossible, però doncs, que feim un préstamo i el anem pagant, perquè això era així, no era...
0: Sí, sí, no, sempre invertint, sempre tio, amb els grups, sí, sí, sí.
1: Bueno, però em van comprar un que valia 600.000.
0: Déu-n'hi-do. Que era un Yamaha o un...
1: I un Yamaha.
0: Un Yamaha, sempre. No?
1: I préstamo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Se'ls havia de pagar, no, això no es podia... Nosaltres, després ara ja no van anar a casa nostra, no? A casa nostra ja m'ho havien enviat a filar, el compram...
0: Però bueno, ja teníem una carrera,
1: bueno,
0: ja teníem una...
1: Bueno, perquè sonàvem i
0: sí,
1: guanyàvem,
0: sí, sí, ja
1: el compram... I saps que... Perquè nosaltres sempre també hem anat guardant, sempre. Nosaltres hem tingut sempre per si hi ha instruments...
0: Sí, sí, sí.
1: Que
0: sí.
1: Es rompen... Ha arribat un punt que aquests instruments són... Bueno, ara els instruments quasi tots són meus. Però en temps eren de l'orquestra.
0: Dels grupos, sí, sí, sí, sí, sí. Ala. Aquesta manera de funcionar, sí. Doncs no hi ha molt de grups que funcionin així, és veritat, que els instruments de cada un són seus.
1: Manera vale, vale. De funcionar, però al principi no, també funcionàvem així, cada un tenia el seu
0: instrument.
1: Cada
0: un tenia el seu,
1: però clar,
0: sí,
1: que passava, no sé, el baixista té un baix bo,
0: sí.
1: I li dura sa vida. Una guitarra bona dura sa vida.
0: Dura sa vida, sí, sí, sí, sí.
1: Els pianos, que és quan mos van fotre dins aquesta...
0: Ja, aquesta voràgina, l'has d'anar renovant.
1: De pianos.
0: Sí, sí, sí, sí. L'has de renovar.
1: Era mai acabar.
0: Sí.
1: Era mai acabar.
0: Són cert.
1: Aquest no fa 6 mesos que el tenien.
0: Sí.
1: I en Paco, que el coneixes?
0: Sí.
1: Més
0: un
1: que
0: poc,
1: jo.
0: Un poc.
1: Me diu, ara surt un Roland.
0: Sí.
1: Un teclat Roland. Diu, és una de ritmes que voltes en preu. Dic, oi, nosaltres hem comprat aquest fa 3 dies, sí. Me diu, oh, però aquest això... Clar, tu, el duo...
0: Sí.
1: Que després ja hi havia...
0: Ja tenia
1: els
0: toques a l'antiga, sí.
1: El anem a veure...
0: Sí.
1: I era un teclat, no era un, allò encara era, allò era un or, allò era un moble.
0: Sí, sí, sí, sí, era un moble.
1: És de Yamaha, era un moble.
0: Correcte.
1: Aquest, és un teclat. Sí, sí. I sona el doble de bé, molt més real.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: molt
0: sí,
1: més
0: sí, sí.
1: Real. Dic, tio, en Pere diu que l'hem de comprar. Diu, igual, que encara devem saltre. Com sones? En Pere era reaci a comprar coses.
0: Jo amb un micro tinc que quedaria i canyes per sacs.
1: I però van comprar, però van comprar.
0: Ostres, que bona. Sí, sí, sí, no, clar, quan t'has dins aquest tipus de producte que són...
1: I clar, i el problema és el test pianista.
0: Sí.
1: I nosaltres van arribar a un punt que van dir, Ara, els instruments que comprem seran del grup.
0: Són del grup i...
1: I s'ha acabat la història. Bueno, anaven com una cosa i del grup. I així mos posàvem en la història de no dur bateria.
0: De no dur bateria, sí, sí, sí.
1: Això va ser l'entrada nostra. Duen baixista,
0: sí,
1: però no duen bateria.
0: No hi ha bateria.
1: Nosaltres, senzillament, això, agafàvem un ritme que mos agradava, sí, perquè allò era bastant senzill. Avui en dia no, eh? Avui en dia jo hi faig molta feina.
0: Va, sí, sí, sí, ja es nota.
1: Molta feina. No dic que estigui ben feta, però hi faig molta feina.
0: T'hi tires hores,
1: perquè
0: vamos,
1: sonin.
0: Sí, sí, sí.
1: M'hi tiro hores. Aquella època agafava un ritme que t'agradava, el vies de... gravaves, tenies,
0: sí, sí, sí,
1: un, tenies
0: sí, sí,
1: un programa, li posaves el nom de la cançó,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: tu
0: sí,
1: quan anaves allà, te feia... No te feia la cançó, perquè nosaltres no
0: hem
1: tocat
0: sí,
1: mai amb MIDI files. Jo, MIDI files no m'agraden.
0: Vale.
1: Jo no hi vull tocar. Ara sí que tocam
0: sí,
1: en...
0: Amb un ritme...
1: Amb un ritme gravat, sí, sí, sí, sí, bueno, sí, ritme... Ara allò, si no fas res, sempre, sempre si fas una nota, no fa cap més, no.
0: Sí, sí, sí,
1: tu
0: sí,
1: has de sonar la cançó.
0: Efectivament.
1: Que és el que, bueno, tu ho saps.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I jo això m'agrada, perquè jo almenys son la cançó. Més bé, més malament, el que
0: ja,
1: però jo la son. Jo no poso allà pitch i me sona la cançó.
0: I sona la cançó, que no, és el que potser hi ha gent que es pensa que...
1: Bueno,
0: que...
1: Sí, no, això nosaltres no ho fem.
0: Sí, sí, sí,
1: i ara
0: sí,
1: que duim el baixista, nosaltres en duim molt d'anys, el baixista en cint.
0: Sí,
1: baixista.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo m'agrada més que hi hagi baixista.
0: Sí.
1: Sot la veritat, li, bueno, li dona alguna cosa.
0: Uh-huh.
1: I més ara, avui en dia les bateries estan molt bé, ben logrades,
0: sí,
1: i si tu és un baixista, que ara en agafat en Bep, en Bep Camps, que, bueno, com que,
0: una
1: clar,
0: llegenda,
1: has de ser
0: sí,
1: nostre,
0: sí,
1: en bon poc més bé, encara és en Bep, que fan viejas glòries,
0: sí,
1: però mos divertim.
0: Clar.
1: Bueno, tornem a lo que érem.
0: Sí, sí, sí, pues, sí, sí, sí,
1: entram aquí en aquesta voràgina de pianos.
0: Sí, sí, sí.
1: Que això és un món mai acabar.
0: Ja, ja ho sé, jo també.
1: Això per qui no sí, ho coneix, sí, sí, però és un món mai acabar. Perquè sempre treuen coses, cap de 3 o 4 anys te'n treu una cosa. Jo
0: ja
1: n'he tingut molts i qualcun... Tens 5 o 6, eh?
0: Segur.
1: Perquè no els de venuts.
0: M'ho crec.
1: No
0: els
1: de
0: venuts,
1: els de guard, els de tenc. Podria vendre qualcun, però els de tenc. I, bueno, i són de cada vegada anat, i sempre. I, clar, després arriba un punt que passant tants anys quedant 4... En Rudi... Ah, en Rudi comença en els l'any 85.
0: Uh-huh.
1: Com coneixem en Rudi? També
0: sí, tio, sí, sí, això també vull
1: com
0: saber.
1: Com coneixem en Rudi? L'any 85...
0: D'on surt en Rudi?
1: Es mitjorn... Ah, veurem un pot d'aigua.
0: Bo, bo.
1: A mitjorn es fa Sant Miquel per primera vegada en cavalls.
0: El 85?
1: Sí.
0: És la primera vegada que fas en cavalls, mira.
1: Si l'havien fet el 30 o el 24,
0: ja, no,
1: no tenc ni idea.
0: Ja, ja, no crec.
1: Però, el que jo recordi, es fa... El 85.
0: I es fa com es fa ara amb un grup de joves.
1: Ben
0: com
1: igual. Molt...
0: Ostres,
1: es fa d'aquesta manera.
0: Vale.
1: Però hi ha un problema. La banda no vol sonar.
0: Ai.
1: No vol sonar.
0: Putes.
1: Perquè no pensis que els cavalls no van agradar a tothom.
0: Ja.
1: Fer cavalls.
0: Ja, bueno, sí.
1: No, sempre com sempre, de... polèmiques.
0: Mitjor,
1: bueno,
0: ja tio, mitjor. Com, sempre
1: ja
0: igual.
1: Com que ja fa tant d'anys,
0: sí,
1: del 85, són 40 que n'han passat.
0: Ja, ja.
1: Vale. Però clar, nosaltres també eren joves, pitos i flates, i venen i mos diuen. Nosaltres havíem tocat ja... Es Jaleo a Sant Nicolau.
0: Huracan, Es Jaleo a Sant
1: sí,
0: Nicolau. Sí,
1: damunt
0: sí, sí,
1: un remolc. De tractor. Això ho hem fet nosaltres.
0: Un remolc, eh?
1: Damunt un remolc de
0: aquest estiu vaig fer molt un remolc de tractor.
1: Remolc...
0: No ho havia fet mai, encara. Era una festa privada. Bueno, una cosa super, super loca, tio. Va ser en plan, mira,
1: vale,
0: ja putejaves la llista.
1: De...
0: L'altre, el 85, ja anava.
1: Sí, sí, ja ho havíem fet. Ja ho havíem fet antes a Sant Nicolau.
0: Que bona.
1: Sí. I resulta que... clar, nosaltres també eren joves, mos ho diuen, clar que sí, vols que tocaria el Jaleo? Clar, nosaltres l'únic que no podem fer és passar carrers, perquè els instruments no podem moure.
0: Efectivament, no
1: però, Jaleo, clar que sí, home. I, vale, idò, ho direm als músics joves, van qui vol venir.
0: Vale.
1: I van venir 4 o 5, no? Morete, o sigui, va venir.
0: També, joder, sí, sí.
1: Tornaven la banda, Morete, trompeta.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ben Rudi.
0: En Rudi.
1: Que no sabien ni qui era, nosaltres. Bueno, venen... No, res, 4 o 5, no va venir. En Colau, em sembla que també va venir, amb Saxo. Pensa que en Colau va estar en altre l'any 81 i 82, dos o tres anys,
0: sí, sí,
1: va venir a fer festes de poble.
0: Que bo.
1: Sí, perquè nosaltres tenim fotos.
0: Un altre, sí.
1: Colau va estar en altre el que tocava Saxo, no cantava. Tocava només Saxo. Jo em sembla que tu ho va comentar un poc a tu. No?
0: Sí.
1: Bé, i aquí també va venir en Colau, bé, en Pere també Saxo... I mos posàvem a provar Jaleo, que nosaltres encara, en aquella època, hi havia bateria, hi havia Toni.
0: Vale, vale, vale.
1: I provàvem a Prada del Rei, a la caseta, diré del meu sogre, perquè en
0: sí,
1: Joan
0: sí,
1: sempre
0: sí, sí,
1: serà
0: sí,
1: el meu sogre tota la vida. I a la caseta allà hi havia llum, i nosaltres sí, provàvem allà, l'huracan provava allà, en aquesta època ja, havien canviat, i venen aquests músics, pam, pam, pam, I el dissabte, Jaleo, Verbena, els vam fer tot. Jaleo, un èxit.
0: Jaleo i Verbena.
1: Verbena, després vam fer tot.
0: I n'hi havia una sotel entremig encara.
1: I tot, sí, que vam anar a sotel el dissabte. Ai, I es diu menja, jo crec que era, no vull dir tots,
0: sí?
1: Però quasi tots de la banda van tocar Jaleo.
0: Vam voler pujar a fer Jaleo, mira que bona, que bona, que bona.
1: I diria un quart de nou, però no has de dir.
0: És igual, no passa.
1: Fa passar 40 anys, però és igual. Quasi tots els de la banda eren allà que estaven. Per tant, així van conèixer en Rudi.
0: En Rudi.
1: I nosaltres, jo en Pere, vam, nosaltres aquí passàvem una mala època.
0: Perquè, perdona, en Rudi tocava un altre instrument de vent?
1: Sí.
0: Que tocava ell?
1: Ell tocava el fliscorn.
0: El fliscorn, sí.
1: És com una trompeta.
0: Sí.
1: Té alguna cosa. I sonava la banda de Ciutadella.
0: Sí.
1: I existiu, quan que venia amb els senyors...
0: Vale.
1: D'aquí, ell estava de... Ell el van fer dos senyors, com a majordomo d'aquest tipus.
0: Sí.
1: I a Ciutadella, amb el senyor, estava tots anys a Ciutadella, i fa tres mesos, insistiu, aquí en el primer lloc que anaguin de cap a Mogli, diuen aquí a...
0: Se fan redones. Ok.
1: I tocaven sa banda de migjorn.
0: Vale.
1: I en sa banda de Ciutadella.
0: Ok. Tocaven, i així el vau...
1: Tocaven un poquet de guitarrata,
0: sí.
1: I piano.
0: Vale. Ja el tocava.
1: Té cinc cursos, o quatre o cinc cursos provats en aquella època.
0: Vale.
1: Per lliure, s'anava a examinar i provava.
0: Que bo.
1: Nosaltres el coneixem, i jo dic en Pere, perquè sempre solia en Sarà en Pere i jo, dic, escolta, perquè passàvem una mala època.
0: Però
1: no era mala època de mal ambient, no.
0: Ja.
1: És que m'ho anàvem... No disfrutàvem i pensàvem que no fàvem ja... el que tocava fer un poc per fer festes, vale. I tot això.
0: Bueno, sí, que m'ho estic quedant un poc en 34.
1: Pensa que hi havia piano, bueno, hi havia bateria, encara.
0: Sí.
1: I li deim, en Rudi, i ell va dir que sí, tot d'una. Li cercàvem una feina a Sant Tomàs, i va deixar el senyor.
0: Va deixar el senyor, però no se m'ha
1: durat
0: cant,
1: tio. Va anar a Javi Dorn, bar,
0: sí, aquella època.
1: I...
0: Ai, que bon.
1: I quedàvem, i bé, en Rudi, va embaratar. Amb en Pere, ell, aquell friscorn i saxo, fan qualque cançó primer i segon,
0: vale.
1: Coses d'aquestes així.
0: Que guai.
1: I fèiem 5 anys seguits de tocar els divendres en el Hamilton del Castell.
0: En el Hamilton del Castell, vale, ostres.
1: 5 anys, tot any.
0: Tot, què vols dir?
1: Tot any, els divendres.
0: Tot... Cada divendres de tot any.
1: Cada divendres,
0: ostres,
1: tot any.
0: Vale.
1: I aquí hi entrava. Perquè nosaltres ja hi sonaven sense ell.
0: Sí.
1: Havien començat ja a tocar aquí, però ens faltava el que
0: ens faltava una coseta, sí.
1: I van fer 5 anys seguits, tal vegada amb ell només en van fer 3, bueno, però i ja en duen 2 o una cosa així, però 5 anys van fer
0: 5 anys allà.
1: El director, este aquí estava al migjorn d'aquí, on ara no sé què li diuen, però en Sebastià li diuen, era de Ciutadella, està casat al migjorn,
0: sí.
1: Estava, saps què vull dir?
0: Crec que sí.
1: Ja, també.
0: Estic xerrant de mogollon de gent
1: que jo no hi és. I, però allà fem de tot nosaltres després, érem com el grup d'allà, perquè Carnaval, Cap d'any,
0: tot el
1: que organitzava, i com aquell home organitzava moltes coses.
0: Que guai.
1: I cada divendres.
0: Cada divendres
1: per estrangers. En Sivern estava obert, aquell hotel.
0: Sí, estava tots anys.
1: I aquí. Fins al 98,
0: sí.
1: Que el 98 nosaltres, ja hi havíem anat diverses vegades, però no hi passava res. El 98 nosaltres anàvem en el Club Marítim a la boda d'en Paco Mercadal i la Tatalla.
0: Vale. El Club Marítim.
1: Sí. Però en Cim us diu que aquell, aquella setmana no hi serà. Tenia alguna cosa, vacacions, sí. Bueno, havia agafat cosa i... Ostres, nosaltres, però sols teníem molt de compromís perquè ells mos agafaven, perquè anàvem...
0: Sí, a Sant Tomàs i tal.
1: Bueno, i si sa mare li agradava molt, se'l sigui, també. Bé, nosaltres dèiem, bueno, pues, ja veurem què feim. Bé, vam pitjar el botó. I vam sonar amb el baix.
0: Amb el baix, sí.
1: La van fer tres... Mira, sí. Tres, no, en Rudi també hi era.
0: En Rudi també, sí.
1: Rudi, Pere, clar que sí, en Rudi, en Pere i jo.
0: Clar,
1: Rudi, tres, perquè tres. En Moll ja s'havia retirat.
0: Sí,
1: ja duem, aquí ja duem el piano. Te conta això perquè nosaltres, d'aquesta boda,
0: sí.
1: Ahir vam fer 12 anys en el Club Marítim.
0: Ole, joder.
1: O sigui, fèiem aquesta boda, és per això que la nombren, aquesta
0: boda. Sí.
1: El Lázaro, que nosaltres no el coneixíem de res,
0: sí.
1: Després me crida un dia i me diu, a veure, ahir... m'ho demana, no sé si en Tatai o se me diu, hi ha una senyora que li va agradar molt i mos vol contratar.
0: Sí.
1: I mos contrata una altra senyora per anar allà.
0: Sí.
1: I després, a partir de la segona vegada, va ser en Lázaro que va anar allà i va dir, diu, us interessa venir aquí, que jo m'ho escridi, m'ho tingui com a grup. I jo li vaig dir, encantat, dic, només volem una cosa. I quan venim, si venim hem de sopar o si el dinar hem de dinar. Vaig dir, no hi ha problema, però vam fotre de dinar. Fins al 95, que s'inaugura la Minerva.
0: Vale.
1: La Minerva. Però en el Escut Marítim coneixem de Débora.
0: Vale. La Débora Carter,
1: Si vols saber coses, perquè clar, jo em sap moltes coses, però...
0: Bé està, anem xerrant, ja.
1: No puc contar, és que si ho hagués de contar.
0: Sí, ja tinc quasi una hora, tio, xerrant.
1: La Débora, com la coneixem? Doncs la coneixem en el Club Marítim, ella i en Marc. En Marc no ha dit l'apellido perquè Sandel, des d'aquest, és molt mal de... És un apellido de parella dalt.
0: Vale, no sé.
1: En Marc era somo i ella. Nosaltres vam muntar un cap d'any... a les 5 del capvespre, anem allà, muntam, és com marítim, això. I ve en Lázaro i em diu, en els descansos, nosaltres quasi no mos deixava ni descansar,
0: sí.
1: Però he duit una parada i tocaran, i així mos descansar. Bueno, dic, perfecte.
0: Sí, eh?
1: No, molt bé. Diu, però m'agradaria que ella cantàs amb altres. Dic, tio,
0: bueno, però...
1: a les 5 del capvespre, a les 6, cantar una dona que no saben ni qui és.
0: Ni qui
1: és, en altres cançons que feim el que feim.
0: Sí.
1: No, però... Bueno, quan venga la presentaré, mos diu, xerava en castellà. Saps? Bé, arriben, mos de presenta,
0: sí.
1: I nosaltres, i ella mos diu... Què sonava, guam? Mostra'm el repertori, em diu, perquè
0: sí.
1: Vaig xerrar jo amb ella, dic, mostra'm el repertori. Jo, és que ho duu apuntat, de dues a llibreta, el diu, vale, tocau aquesta. No sé, Estranyos en la noche,
0: sí.
1: Després, tres o quatre, que m'ha dit New York, no sé què. Tot ho va cantar.
0: Sí, eh?
1: Tocàvem Hey Jude, també, dels Beatles. I nosaltres la tocàvem, perquè en Pere la fa sonada, m'assembla. I clar, allò, i la tornava un poc amunt, saps? Allò quan fa la, allò, se m'amunta.
0: Sí.
1: Però tot ho va escatar. I va cantar. Quan nosaltres començàvem, ells van fer poc, després nosaltres quan van tornar, va venir i va cantar amb nosaltres.
0: Vale.
1: Em foten una xalada. No, en Pere, ja saps que en Pere no és gens...
0: No, sí, tot el contrari.
1: Sí. Bueno, van quedar encantats. Jo vaig fer molta amistat. Ells vivien un barco. Estaven en un barco.
0: I
1: per xerrar amb ells,
0: sí.
1: Estaven davant els 225, que va pescar ara el Porto.
0: Pots
1: que eres 225, que és el restaurant aquest.
0: Sí.
1: I vies de telefonar allà i ells es diuen...
0: El Porto es posin un crit.
1: El Porto no ho era, no?
0: Si
1: ho era, no ho sé. Fallada. I jo li dic a en Pere, volta tu. El mateix que va fer en Rudi, això, dic... Perquè jo vaig anar amb ells i dic... Vosaltres dos aquí m'ho forrareu de feina. No faltarà res de feina. Ja nosaltres coneixíem el mercat. I dit a la font... I es diu, per quedar. I diu, sí, ven al barco, no sé què. I ven al barco. I es diu, vaig brindar per sonar en altre. I m'han dit que sí, tot dura.
0: Sí, eh? I era, després, era cada... Fa tots els bolos o fa algunes...
1: Només fan festes.
0: Festes, vale.
1: Fem qualque cosa per Esclomarítim.
0: Vale.
1: I festes de poble.
0: Jo me'n recordo un blanc i negre, jo era petit.
1: El blanc i negre...
0: La Palmera.
1: Que el van gravar, precisament el tenim gravat.
0: Vale, mira.
1: Vaig pensar que el tenim...
0: Gravat en...
1: Gravat bastant bé, dins, entre les càmeres...
0: En vídeo, eh?
1: En vídeo, música, però... entre les càmeres, allò... Bueno, per l'època que era,
0: joder,
1: ja no era fàcil fer això. I es diu, vaig dir... I van dir que sí. No sé si van fer tres estius aquí, no en van fer més, no?
0: Sí,
1: i els tres estius van estar...
0: De fet,
1: ara va estar prop de venir en el 50 aniversari.
0: Ostres!
1: Però estava tocant a un creuer.
0: A un creuer.
1: I no va poder venir, però crec que hagués vingut, perquè van xerrar i li va...
0: Que guai, que encara tinguis relació amb ell i tal.
1: Sí, tinc relació amb ell. I bona, això,
0: que guai.
1: És veritat. I allò va ser un altre món, també, per nosaltres. Vam reviscular amb ells dos.
0: Sí.
1: I després sempre pensaven que festes de poble quedàvem un poc curts. I és quan ve en Popi i el Loren. En els puestos d'ells dos.
0: Això també és en els anys...
1: Això, ells, mira, ells van estar aquí el 90 i poca cosa. 91, 92...
0: Sí, no?
1: Això és així, més o menys. Ara no vagis a dir si vam fer 2 o 3 anys, però no em van fer més de 3, seguríssim.
0: Jo era petit, jo encara no, jo no tocava la guitarra ni res.
1: Era damunt principis dels 90.
0: Vale, vale, sí, sí.
1: Això ho, puc, ho asseguraria. Sí, ja, un, dos, tres, dos, tres, quatre, vale, ara vale, vaig dir, 90.
0: Vale, vale.
1: I després entren en Popi i en Popi i en...
0: I en Loren.
1: I en Loren.
0: Vale, vale, vale. I en Popi es queda i en Loren... Bueno, pues,
1: sí, però en Loren va acabar antes, eh?
0: Sí, sí, Loren tenia...
1: Antes, perquè nosaltres... Sí, sí. Pensa que també més enrere vas, jo t'hi vas sonar en Pere Marí,
0: també, sí,
1: tota
0: sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Gent van ser músics que van passar quan nosaltres vinc de Mester Reforços i fan, sí, sí, fan sí, coses sí, sí. D'aquestes, sempre festes de poble, mos agradava ser un quart més.
0: Sí, després més van agafar els vents també, sí.
1: Ah,
0: aquestes
1: i,
0: coses.
1: I a partir de després, sí. El Loren no, i van agafar els vents, vents 10 o 12 anys de vents també, no
0: sí, sí,
1: o sigui que m'entens. I després, bueno, pues van quedar un poc fitxos els quatre que han durat més, jo crec que sempre han estat en cinc, en Pere, en Rudi i jo, això va ser el més.
0: Sí.
1: Ma, i després Pere es volia retirar, poc les històries...
0: Sí, històries, no deu deixar.
1: I en Pere estava ben decidit de retirar-se. Va passar una cosa molt curiosa, perquè ell va dir, no, jo he acabat. I dic, no, vale, però nosaltres dic, farem un tipus trio.
0: Sí.
1: Més senzilla, res sí, de festes, sí, sí, sí. Ni coses d'aquestes, ni prenem el baix i no ho farem.
0: Sí, sí.
1: I ho dic, en Popi, fixo, en Popi ja no cantava, no venien nosaltres, ja fa com perquè també eren 4 només. I...
0: Ja.
1: Ara, això sí, va ser l'època, les meves festes també en feien, perquè en Nadébora vam fer moltes festes, això és
0: sí.
1: La veritat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: També anava, fa anys que anaves a tots els pobles, menys Ciutadella, i un any vam fer Ciutadella, un dilluns.
0: Un dilluns de què?
1: He fet un dilluns de Sant Joan.
0: Bueno, sí, clar, és l'únic dia que fan,
1: un dilluns.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí,
1: en la meva vida.
0: Que sí, no, perquè allà...
1: De festes, però ja se'm van callar els dissabts i
0: diumenge. Allà no volen.
1: Però
0: no
1: un volen. Dilluns, un any, allà dalt el passeig de Sant Nicolau, dalt de
0: sí,
1: tot.
0: Sí, dalt de tot, sí, sí.
1: Allà
0: sí,
1: van
0: sí.
1: Tocar.
0: Allà els podíem fer
1: allà
0: un dia,
1: allà sí. I me'n record.
0: Sí, sí, sí.
1: Un ball que no, tampoc no pensis no va ser molta cosa.
0: Ja,
1: no?
0: Ja, jo també n'he fet una, eh? Aquest, no. Tampoc va ser cap de
1: no, jo dic... La veritat és que surin, sí, i ja s'ha sí, acabat, sí, sí, i ja no ja passa està. Res. Allà, les festes no són de verbenes, i ja està.
0: No, ja està.
1: I punto. I aquí... Ara ja xerrava i no sé si m'he perdut una miqueta.
0: Bueno, estem xerrant pues, de so, dels vents, de l'època
1: sí,
0: d'ara, també. Sí,
1: sí. I després, en Popi, mos surt la primera actuació que havien de fer en Popi, en Rudi i jo.
0: Vale.
1: Mos surt la primera actuació a Fornells. Uh-huh. Nosaltres anàvem molt a Fornells després, un carnaval.
0: Carnaval a Fornells.
1: I en Popi ve la setmana antes i em diu, m'acaben de cridar de l'hospital, no els vindràs dissabte. M'acaben de cridar a l'hospital que és divendres, m'han de parar de menisco. Ell esperava, estava fa 3 mesos que esperava
0: sí, sí, sí, sí.
1: De menisco. Diu, ara no els puc dir que no. Diu, ja. Fa 3 mesos que esperi, ja, i vaig ja, coix. Ja. Puh, i vale, dic, idò, que, home, el primer, no m'ho hem de fer res. Dic, però no sé com ho resoldrem. Vaig a veure en Pere, dic, escolta, podries venir a cantar.
0: Ajuda.
1: Dic, tu, fins al cap,
0: ja ho saps,
1: fa
0: tio.
1: 2 mesos que es dic que sí, no, sí, no, sí, no podries sí. Venir, i això. Vale, vindré, això. Va venir i després dic, ah, ja pots quedar. I va estar reàcio, però va quedar.
0: Va quedar
1: amb els dos cantants, en Rudi i jo. Molt d'anys. Nosaltres, te diré una cosa, molts de dissabtes, però som en 5 encara. Eh?
0: Sí.
1: Fem una boda al migdia
0: sí.
1: En el Club Marítim.
0: El Club Marítim.
1: Dinàvem allà, eren com a senyorotis. Eh?
0: Sí.
1: A les 7, nosaltres dèiem, a les de migdia, a les 7:30 hem d'haver acabat.
0: Sí.
1: 7:30, sí.
0: Set.
1: Desmuntàvem Sant Tomàs.
0: Sant Tomàs.
1: Hotel. Tornàvem a desmuntar, anàvem cap amunt, tornàvem a muntar, una altra boda.
0: Joder, 3 bolos, eh? Triplet, joder, tio.
1: Exacte. Però això...
0: Uf.
1: Això...
0: Molt de dies, eh?
1: Molts de dissabtes.
0: Ja, veus, no, tenia unes taules, ja veus.
1: Ah, mos fotíem un dinar i un sopar bo, però anaven com a locos.
0: Ostres, sí, sí,
1: com a locos. I en Pere, però hi havia en Popi aquí.
0: Sí, bueno, bé, però una feinada, però, una punyetera feinada, Déu-n'hi-do, i que ja teníeu certa edat, també.
1: I que teníem una certa edat.
0: Sí.
1: Bueno, després passant el temps, amb els buf, mos ho vam passar molt bé.
0: També, sí, també és època...
1: En Litus, en Fumata... En Néctor...
0: Uh-huh. Néctor també, vaja, bé.
1: Tots són músics, eh?
0: Sí, són músics,
1: eh?
0: Sí.
1: I nosaltres amb aquests músics... Però va arribar un punt que, clar, ens amen massa i no proven. i treuen un paper i sonen, i nosaltres havíem de provar més amb ells, i, sí, sí, i aquí sí. Teníem problemes, bueno, perquè ells, clar, venir tant, anar que sí, però, clar, han dit, ho estem una feinada.
0: Han dit, una feinada, l'escola de música.
1: I van xerrar, i mos vam entendre, i van pensar, això ho hem de... I un any o dos només va venir Néctor i Nague.
0: I Nague, sí.
1: Teníem ell dos, també feien coses, i... I així, així, fins que, bueno, no els han celebrat els 20 anys, sí, els 25, sí. Els 30, els 45 no els vam poder celebrar per la pandèmia.
0: Per la pandèmia, però bueno, bé.
1: Però l'any de la pandèmia vam tocar, també. Vam tocar el Carnaval.
0: El Carnaval, clar, antes de...
1: Antes de la pandèmia.
0: Sí, sí, bueno, clar, nosaltres també.
1: Perquè,
0: sí, sí.
1: Perquè si no, seria l'únic any amb els 70, amb els 50, que no hauria
0: que no
1: sonat.
0: Hauria sonat.
1: Però van sonar.
0: Vau sonar, sí,
1: van sonar,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I jo me'n record que era Milán, darrere feina de sabates.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I jo venia el divendres a posta perquè el dilluns, després era el dilluns que fèiem el Blanc i Negre.
0: El Blanc i Negre, sí, sí, sí.
1: Però si havien de sonar el dissabte una cosa que és igual. I jo el divendres vaig tornar.
0: Sí.
1: Torn el divendres i el dissabte diuen que han tancat Milán per la puta pandèmia. Però va començar per allà.
0: Sí, bueno, sí, sí, sí, sí, sí. Jo era Estocolm, a Suècia, antes de la pandèmia. Acaba una cosina meva que és un poc... Bueno, només de major, i però paranoic, oh, això veuràs, ja, no diguis tonteries, saps? I vaig tornar, vam tornar, sí, sí, també sempre ho conc, que tenia un balonet sabó i envia la madera, oh, s'ha venit a sonar, dic que no, venc, tio, que el mateix dissabte, dic que no, no. Vull ser jo el darrer que toqui Menorca antes de que m'ho estanquin, no, sí, no, sí. Ja veus. Doncs
1: pues va, sí, sí, sí, aquell any encara van tocar.
0: Encara va tocar. També, és en aquesta, no sé, no recordo quin any exactament, però ho fan pregoners de migjorn, també, que també devia ser molt especial.
1: Bueno, sí, hem estat els pregoners de Sant Climent.
0: De Sant Climent.
1: De migjorn,
0: sí.
1: A migjorn us va fer molta il·lusió,
0: sí, eh?
1: però bueno, il·lusió, però també és un...
0: No és el mateix, no, posar un escenari,
1: no,
0: esclaga,
1: no, que va, no té res a veure.
0: Que darrere amb ta clara.
1: El que ja havíem fet Sant Climent, sí. i Sant Climent, ja vos, nosaltres no ho som de Sant Climent, però...
0: Ja, però vos estimem molt allà.
1: Sí, sí, és un poble que també vos estimem nosaltres, mos vam passar molt bé, i després van dir que no.
0: Epa.
1: A Cal Emporter.
0: A Cal Emporter vos volíem fer...
1: Sí. També hi anava molt.
0: Sí, eh?
1: Hi anava molt, també, a les festes de Cal Emporter.
0: Les festes de Cal Emporter.
1: I es van dir que no, perquè havíem fet Sant Climent, i,
0: ja.
1: I va ser Sant Venidor, i en Pere...
0: A Cal Emporter també havia de fer en anglès, el discurs, eh? Això
1: no,
0: ja seria complicat,
1: fer, però,
0: eh?
1: Però allà van dir que no. Ara en tenim una de bona, de Cal Emporter, un any, que ens va agafar una tormenta...
0: Ostres.
1: I va fotre un xiringuito a 100 passes nostres.
0: Què dius?
1: El va deixar un munt de... Un xiringuito d'aquest de tiros.
0: Sí?
1: El va deixar un munt de llenya.
0: Ostres.
1: Però...
0: Sí o no? Uf, quina collona, tio.
1: Un dia li demanes a en Toni Febrer que te'n recordes de...
0: Sí?
1: De Cal Emporter?
0: Ah, vale.
1: Demana-li.
0: T'ho demanaré.
1: El Huracán.
0: Vale, ok.
1: Ells es van posar, hi havia un partit mitjorners que havien vingut, els havien sonat a l'hotel.
0: A les
1: festes, dissabte van sonar a l'hotel, però m'ho anàvem allà.
0: Sí.
1: Tot quedaven-se, tot allò, llamps.
0: Ja, ostres.
1: Però nosaltres muntàvem, perquè nosaltres després duem equip gros també, eh?
0: Tanto, sí, clar.
1: Jo, de les anades i vingudes d'equipos grossos en tres furgonetes que nosaltres teníem, nosaltres quatre...
0: Déu-n'hi-do.
1: Això era...
0: Sí, sí.
1: L'equip de Cime, aquell, saps, el tens un equip que va fer Cime de dos de greus, un suc greu...
0: Sí,
1: i un estropat...
0: sí.
1: Allò ho van comprar nosaltres.
0: Sí, m'han xerrat, sí, sí. No l'he vist, però...
1: En tres etapes de potència, allà dues... Allà no hi havia aquí utilitzades,
0: va.
1: I a Cal Emporter... Hi havia els migjorners,
0: sí.
1: I nosaltres arribem allà a muntar i començàvem a sonar.
0: Sí.
1: I es pot, i es cap d'una estona, mitja hora, es pot fer gotes grosses, sí. Havien agafat un plàstic i gotes d'aquestes grossotes, i els migjorners es foten tots davall l'escenari. I cantava tothom, i nosaltres ens tapàvem, ens agafàvem fort amb el plàstic,
0: sí.
1: Però ells no va cantar ningú, no?
0: Sí,
1: Ses de sones de... Ses bolles aquestes de granizo, que
0: sí, de pedra, sí.
1: Pedra,
0: sí.
1: Això eren com a...
0: Uf, quina... A...
1: Tots, no, nosaltres tots, van tenir les escanes, tot cops.
0: Bolots, tio, ja.
1: I assustats, que vam arribar a estar. Aquí vam estar assustats, perquè allò, nosaltres ens pensàvem que... I després, quan van acabar, un poc més avall, o arriben un poc més amunt, no sé què hagués passat, hi hagués poca desgràcia.
0: Sí,
1: era per veure com havia quedat el xiringuito aquell.
0: Uau.
1: Va passar un cap de fibló allà, bueno, el que fa...
0: Sí,
1: les festes d'allà.
0: Ja, no, que són...
1: aquesta vegada va anar,
0: uau,
1: va anar gros.
0: Uau, anècdota.
1: I ja ho saps, no,
0: sí.
1: Anècdotes
0: i sí, història. Sí, no, teniu, no, no, ha estat una xarxa bastant llarga. Jo no sé si farem una part o dos de sol. Ja,
1: festes.
0: Ja ho veuré.
1: També fan els dies d'esturista.
0: Els dies d'esturista o què?
1: Els hotels cada any fan els dies d'esturista.
0: Que no és cada dia, els dies d'esturista?
1: No, però fan un vespre. Ah, la temporada, sí, que li donen el dia del turista, allò s'armava una de bona.
0: Ah, sí, vale, vale, vale.
1: Estic xerrant també l'any 75, 74.
0: El dia del turista.
1: El dia del turista.
0: Bueno. Clar, és que no m'ho puc imaginar, el que tu has vist dins del món nostre, que és meu, tu anar a tocar per hotels, anar a organitzacions i tal.
1: El que vosaltres feis, jo ho veig, el vostre, quan tu vas de Pink Floyd, això té nivell.
0: Bueno.
1: Vale, bueno, sí
0: que entén, sí que entén. No, jo
1: veig el que nosaltres fem l'any 74 i 75, en quatre trastos,
0: ja.
1: El que els va passar als Beatles, que la gent se'ls menjava,
0: sí,
1: no tenien equip.
0: Sí.
1: Això és la realitat, la realitat dels Beatles.
0: Total,
1: no podrà sonar, perquè suposo que es van retirar. No sé, perquè es van desfer.
0: Bueno, sí, però
1: no es dessentien.
0: Sí.
1: És el que diuen, jo, no sé.
0: Bueno, les gravacions dels darrers concerts seus, que no estan tocant la mateixa cançó, quasi.
1: Bueno.
0: Saps, perquè no es sentien emplenyades, ni creia ni que estic tocant. Sí. No, bueno, el que, perdona, el que jo vaig fer cap podcast, que he fet les entrevistes que he fet, que ja he tingut a tu, però he tingut el Slasher, he tingut les Voltios, també.
1: Que han sonat nosaltres amb el Slasher.
0: Ja, el grup, bueno, en Colau també, que és un altre, que és... Bueno, que perquè
1: Urco,
0: nosaltres...
1: Urco,
0: també,
1: Siboney, Lasser...
0: També, Siboney, sí, ja t'ho dic. Bueno, és un camí que vosaltres vau començar, o vau seguir des d'allà... Bueno, sí, vau començar, perquè vosaltres ningú tocava hotels, o potser sí, perquè nosaltres seguíem aquest camí, bueno, ja què sé, pues, sí, perquè nosaltres corregàvem, vosaltres vau caminar, vull dir que...
1: Sí, clar, nosaltres... En part ha estat un poc pioners de
0: sí?
1: el que passa que a nosaltres, per això, el que ens ha faltat és estudiar.
0: Bueno,
1: estudiar.
0: Sí, està clar, però no.
1: Està clar.
0: És el que m'ha de... Bueno, l'has mudat, en plan, és que vosaltres ho teniu molt fàcil, i
1: bueno,
0: pensaves, pot sí que
1: més fàcil que nosaltres, sí, perquè si nosaltres millor a Menorca no podries comprar instruments.
0: Sí.
1: Imagina't tu.
0: Ja, és que no podies ni comprar instruments, ni...
1: Ni un instrument. Podries comprar una guitarra espanyola, aquell home que venia llibres de segona mà i TVOs. Que m'encantaven aquell home de TVOs. Que enviàvem els TVOs vells i en duen de vells.
0: Sí.
1: I aquell home venia guitarra, jo acabava que anava allà...
0: Figurat, això és una altra.
1: Jo, però és que li van comprar d'allà la guitarra, una guitarra espanyola.
0: Sí, guitarra espanyola.
1: Vale? Però guitarra elèctrica, llavors... Jo tenc un llibre... No he pensat a dubtar-lo, t'hauria de beduit. Tenc un llibre també de l'any 72 o 3,
0: sí,
1: d'instruments.
0: Ah, ole, un catàleg.
1: Sí,
0: que guai, un catàleg. No us ho vull veure. Que el dia m'has de mostrar.
1: El tenc també, guardo també. Clar, pues... jo guardo moltes coses perquè...
0: No, a mi que fas, tio.
1: Som de guardar. Un dia ho tiraran, però és igual. Jo m'agrada això.
0: Bueno, tio, no ho sé, algú de fer amb aquestes coses. Són coses...
1: Són coses de 55 anys, sí. 50 anys, dins el món de la música, a Menorca...
0: I fora de Menorca també, és que clar,
1: és un disbarat,
0: És un disbarat, seguir 50 anys amb el mateix nom, amb el mateix concepte, vosaltres dos, en Pere i tu.
1: Sí, nosaltres hem tingut sempre el mateix concepte.
0: Sí.
1: Sempre hem tingut les coses clares del que volem fer.
0: Efectivament.
1: Nosaltres sempre deien, nosaltres concerts en feim molts, però no en volem fer cap.
0: Vale. Sí, crec que sí.
1: Ho he entès?
0: Sí.
1: Per tant, sempre anem a que la gent s'ho passi bé, que se divertesqui, i a partir d'aquí, punto, i que ballin. Si no ballen, ja m'ho sembla que nosaltres... Què passa aquí, la gent que balla?
0: Està beníssim, tenir això...
1: Els començaments no eren així.
0: Ja.
1: No eren així. Nosaltres anàvem a tocar mànics i seguíem ballava, però tocàvem un altre tipus de música.
0: Ja.
1: Qualque cançó de Deep Purple... jo n'he fet de Deep Purple d'aquesta... Allò amb el Hammond... No sé com... Jo crec que allò ho sonava més bé que la cançó d'en Santana a la guitarra. Però, a poc a poc, l'evolució nostra... perquè estava dins aquest món, doncs va anar evolucionant a música de ball.
0: Correcte, no, sí.
1: I la música de ball es va anar posant també de moda, doncs, bueno, i verbeneros. Nosaltres ens ha agradat molt fer verbenes, directes en verbenes.
0: Correcte.
1: Allà ens ho hem passat bé.
0: Efectivament, no. I això ho feis, vull dir, no, ho teniu bé clar. Vull dir,
1: sí,
0: això ho tenim clar. Si li pot molar o no, però a vosaltres feis això i ho feis.
1: Jo quan telefono als ajuntaments avui en dia no passa res. Pum, pum, però ja saben. Feia molt d'anys que saben el que
0: compta.
1: Me telefona com cuqui, me diu, m'agradaria que vinguéssim a sonar. Bueno, les bodes, això ja dic que no ho feia.
0: Sí.
1: Sonar a les bodes, com us coneixes? Pot ser la primera paraula que jo dic.
0: Sí, eh?
1: Sí, clar.
0: Sí.
1: Bueno, ja t'he dit, no sé quan sortirà, però ahir vaig xerrar amb els d'aquí Tejasba
0: I, amb en Juli.
1: Sí, aquest és un pare i sa mare que
0: sí,
1: està aquí.
0: Sí.
1: Serà amb ell i això. Jo, coneixeu-lo de xerrar, no sé si... En Joan, a vegades, en xerrat, el fill, sí. Però aquest fill meu, en Joan, que sona.
0: Sí, sonen, sí, clar. I van al jazz, va, sí.
1: Que, de fet, que en Joan va mamar de jo,
0: Sí, està guai, eh?
1: Mentre que en Jaume, l'altre fill, no.
0: No, l'altre
1: fill és futbol i aquest era música.
0: Sí.
1: Jo tinc fotos d'ell petitonet així, sí. El sàbat en terra, de vora espinat allà, que a vegades anàvem a migjorn i tinc...
0: Que guai, tio.
1: Bé, I no sé, estaven xerrant i no sé què, i bo, dic, on hem de venir un dia a jazz, va, dic, nosaltres, dic, troc que no som massa de jazz, però, i ell me diu, troc que sí, dic, exacte, que no ho de saber.
0: Bueno, escolta, huracan el jazz, vaja.
1: A on pot tocar, m'entens? O sigui, està clar.
0: Seria un bon número.
1: També és que tardeos, que nosaltres no en volem fer, perquè jo m'han cridat abans per fer tardeos, no, primera, som... Duim molt de trastos, a les bandes petits.
0: Jo no sé si acabeu, Voltos. Bueno, nosaltres ens fotem sis allà, però és que duim molt de trastos, Voltos. Molt de teclat.
1: I també duim nosaltres de trastos. Joder, sí, no duim bateria, duim trastos.
0: Jo estic estret allà.
1: Em van fer un aquí en Tito, a mitjorn. Va ser un èxit total, perquè va anar beníssim. Jo ens ho va passar bé, crec. Bueno, és que ens ho és nostre. No volem aspirar res, no. Ara... En la música, ens ho hem passat molt bé.
0: Joder, clar que sí, és una vida molt guai. La vida de la música, no sé si...
1: No hi ha res millor. Jo conec, no ho coneixen tot, però jo el que conec, en Rudi me diu, però ell diu, i quan nos vamos a retirar? I me diu a vegades, diu, quan nos vamos a retirar? Dic, pare, tu que estàs bien? Sí, dic, no, mentre estem bien. No retiraran, li dic jo. Tenemos salut. Lo pasamos bien.
0: Sí, pues ya está.
1: Sí, tocamos madera. Lo importante es tenir a l'edat nostra, sobretot.
0: No.
1: És important tot a l'edat. Però no és igual tenir 40 que tenir 70.
0: Efectivament.
1: Que nosaltres n'hi ha quan ja de 70 s'ha d'aigua i jo 68 i popis el millor, eh? I dius, bueno, tu passes bé.
0: Clar que sí.
1: I te dóna vida.
0: Hombre, sí, bueno...
1: Jo pujar damunt un escenari, me dóna vida.
0: Està clar.
1: Puc estar serios, tot, i tot el que dir, però m'ho pas...
0: Ja s'ha de veure, que guai. Però aquesta és l'actitud i... Sí, no, mira, amb aquest...
1: L'actitud és aquesta, eh?
0: Efectivament, sí.
1: Jo crec que és l'actitud de sa vida.
0: Sí, bueno, trobar algú que t'agrada i fotre'l-li. I ja està, és que no té
1: més. I, hombre, si tens la possibilitat, quan tu ets una guitarra, quan tu la sones bé, bueno. I l'has estudiat, i va... Això, jo dic a en Joan sempre, en fi, estudia.
0: Sí.
1: Perquè si no... Està limitat, jo me vaig a jo. Jo el que faig, ho salf. Bueno. Perquè, bueno, l'experiència és important. Sí. Perquè he vist gent jove que ho fa bé i s'assusten damunt un escenari.
0: A les hores de vuelo, que vosaltres en teniu més que ningú. Jo que vaig acabar d'estudiar també, pues, tal, però després vaig fotre un estiu tocant amb en Jo per hotels i tal, i vaig dir, hòstia, no sé quant he pres més, si m'has anys d'estudiar o ara que aquests han de ballar, que aquests s'han d'animar.
1: Això és importantíssim. Això te dona tables,
0: sí.
1: Un punt que puges i nosaltres dèiem, perquè no ballen un pas doble, disfrutem un bal, no ballen un bal, no sé, m'entens?
0: Sí, surten. Vinga, va.
1: Nosaltres, que hi ha gent que a vegades han xerrat amb música, això estan atordits, nosaltres no duim mai escrit el que han
0: d'escriure. Ah, no?
1: Mai.
0: Hòstia.
1: Mai. I per això a vegades tenim un fall, que jo sóc...
0: Però sempre acabava més o menys les mateixes i començava les mateixes.
1: Bueno, sí, però un poquet sí.
0: Vale.
1: Però, i tenim una cosa que jo no m'agrada, que a vegades enredam.
0: Sí.
1: Enredam. Bueno, ells a vegades xerren, i si xerren, miren altres...
0: Canta un paio de xistes, la gràcia.
1: I fan... Però s'enredar nostre, que és el que jo menys... Si jo, el que m'agrada menys d'Huracan... a vegades enredat de cançó i cançó. Però a vegades perquè un te'n diu una i un altre diu una altra. Això passa a vegades. És un pot de riure, això.
0: Que bona. Hòstia, aquesta no la sabia, que no duis.
1: Amb Camps. Però diu, vosaltres no duis un repertori que sonareu? No.
0: Em sembla brutal, allò, també, que no duis un repertori.
1: Ja li he fotut 80 cançons pels morros.
0: Vinga, va.
1: I li he dit, dic, ses 20 darreres que no te feien gaire, no te donaré, perquè tenim un centenar.
0: Un centenar.
1: Però dic, això no ho feien gaire, ja no t'ho diré. Clar, jo i en Beb, saps que em fotut ara?
0: Sí.
1: Estones, eh? Perquè ell, bueno, ell s'ha de prendre, perquè...
0: Sí,
1: no, aquell va molt de feina. I però mos ho hem passat molt bé, perquè en Beb... I tu gust i ganes...
0: Sí, és un tipus d'actitud molt bé, també.
1: I l'actitud és bona, i si hi ha, jo dic, gust i ganes i actitud... vas per tot.
0: Molt bé, molt bé. Pues, pues sí, sí, aquesta, aquesta vida que t'ha donat la música, que mos dona a molta gent també, i res, fins aquí, tio, que mos quedem una hora i pico xerrant aquí, ja t'ha de fer dos o tres parts d'espot, que bé, cosa, cosa fora, però ha estat molt guai tenir-te, ha estat moltes bueno, històries molt xules, tio.
1: Ho tindràs gravat un poc.
0: Sí, sí, sí, joder, aquí hi ha per fer un documental, sí,
1: després
0: només
1: em vols posar 10 minuts.
0: Per... No, la gent ha de saber això, no, no, moltes anècdotes, molta història, i com ha canviat la música des, sí. Des de que has començat tu fins ara, que jo que duc 20 anys o així més o menys, ja veig coses que dius, uah, això és brutal. No ho puc imaginar, el que tu... El que
1: tu... Clar, són 50.
0: Sí, sí, sí.
1: O 51.
0: O 51, perquè... o més, des de que
1: sí,
0: cantes... Estan...
1: Les... Bueno, clar. I nosaltres no ens ho podíem imaginar mai, ves coses... A més, una altra cosa, ara jo veig coses per YouTube i Facebook, sí. de cantants antics, de que sí. Jo pensava, això jo no ho he vist mai. Cançons que jo m'agraden,
0: ja.
1: No sé, com que jo, músics antics aquests jo m'agraden molt.
0: Sí,
1: Dinàmicos i Adamos i coses d'aquests, jo he anat a veure, a veure molts d'aquests antics, jo vaig anar a veure en Charles Aznavour, jo m'encanta en Charles Aznavour. Ja l'he vist en directe.
0: Olé, que guai.
1: Al cap de 6 mesos va morir.
0: Bo.
1: Ja 91 tenia quan el vaig veure on no arribava i per cap de 6 mesos el vaig veure en el Liceu de Barcelona.
0: Jo
1: vaig veure que aquell home masquí ja quasi recitava, però jo vaig tenir gust de veure'l perquè era un tio
0: que
1: veure aquest tio
0: que guai.
1: Això són bueno,
0: sí, coses xules.
1: Són coses que passen.
0: Sí, sí, bueno, el que dèiem, que
1: sa...
0: Sa música és el millor. Puto millor. I ja està.
1: Res,
0: gràcies, moltes gràcies, Miquel.
1: No, gràcies
0: un
1: a
0: plaer,
1: tu,
0: tio,
1: gràcies a tu. I perdona per fer-me...
0: No, gens. Déu-me un enguard. Déu-me un enguard. Gràcies, Miquel. Fins a propera.
1: Fins a propera. Salut.

Joan Amar, només hi ha uns Pirineus. Jo hi tinc l'amor i és ell qui m'inspira. Donzelles i fa trinjar.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim en Manol.

Ara sentim Samèldera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

vist de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols

0: acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut. Rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
2: Sonora, la memòria oral del migjorn.
3: Preparàvem comèdies i això ho preparàvem i ho fèiem sempre els vespres, perquè el matí teníem escola, els vespres l'escola acabava a les 5 i a partir d'aquella hora, quan venia el temps de fer comèdies, després ens posàvem a fer això. Perquè nosaltres, a més, fèiem el que, si per exemple havia de sortir una habitació, hi havia d'haver unes cortines, allò duem robes, una duia una cosa, l'altra duia una altra cosa, i ho fèiem nosaltres mateixes. A la vegada que ensenyàvem la comèdia, les que no havien de sortir en aquell moment, cosien. Ella ens va ensenyar moltíssimes coses. I cada any fèiem una obra de teatre, en sèrio, saps? A pesar de ser lotes, una obra de teatre en sèrio. Jo sé que vam anar a fer una, que és de la Cenicienta, i la vam anar a fer l'O, vam anar a Fornells, i no sé on més.